0: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
1: Onda Cero Tarragona, 95.3 FM. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
2: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
1: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
4: Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges, sí? Saps? Xaca, xaca, xaca, xaca, sí? Xaca. I entonces, quan el sacseig, ja se te va haciendo la bateria.
3: Jo lo de la idea del Sergi la veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí sacudint mòbils i la gent com a bojos, que locura, com se lo han inventado, que genialitat. Exacte.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica al Penedès i arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
6: El Barça, Alfredo, reconoce haber enviado la primera oferta por Julián Álvarez vía mail a Mateo Alemany, 100 kilos, no colchonero, y Enrique Cerezo asegura que el argentino vestirá de rojo y blanco durante muchos, muchos años.
7: Bueno, es una partida de ajedrez o una partida de póker, ¿no? Vamos a ver cuánto dura y hasta qué punto merece la pena tensar y desde qué lado se rompe la cuerda, ¿no? Evidentemente el Barcelona se tiene que poner un tope y que el Atlético de Madrid no puede frenar la intención del futbolista de querer salir.
8: Jo crec que no és un jugador de 100 milions i després em qüestiono, em pregunto a mi mateix i pregunto a qui vulgui contestar si és el jugador que necessita el Barça. Jo, sincerament, ja m'avanço, jo crec que no.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
9: Hay quien prefiere la comodidad de viajar en taxi, pero una vez dentro solo le sale decir esto. Si lo único que encuentras incómodo en el taxi son los silencios, tranquilo, porque en Onda Cero siempre tenemos algo que decir, para cuando tú no. Onda Cero, tu radio.
10: Son las 6:30 de la mañana, las 5.

0: Onda Cero Tarragona. Et mereixes aquesta ràdio.
1: Escuche, escuche. En Los Tresillos, Las Gabarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos, Las Gabarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos, Las Gabarras, Tarragona.
0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Girona, aquests dies, exposició d'Andy Warhol a Takashi Murakami amb una mirada contemporània a la cultura pop. Del 3 al 5 de juliol, a Vilanova i la Geltrú torna al Vida Festival amb concerts enmig de la natura. Del 3 al 4 de juliol, a Campdevànol, Fira de les Espelmes amb parades i ambient nocturn. A Girona, taller de ratafia per descobrir com es fa aquest licor tradicional. I acabem al Penedès, concert de l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb repertori clàssic i contemporani.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
3: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
4: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant en la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
0: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
5: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
0: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
5: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I els fills, que no sàpiga tota la veritat. Val. Què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola amb Lola Sorribas.
6: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
7: Molt bé, estic molt bé.
6: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
7: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada perquè vam fer la secció sobre Stephen King. Doncs ara farem Stephen King 2.
6: Molt bé.
7: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar i he pensat, és que si no se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
8: Llibres? No.
7: Què?
8: Em refereixo, has començat a llegir llibres,
7: sí,
8: que vas dir que ho faries?
7: Sí, eh? Sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar increïble.
6: Sí?
7: Sí, superguai.
0: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. L'actualitat de Catalunya... Entra a OndaCero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Tarragona. La ràdio que t'escolta. Onda Cero Tarragona. La teva ràdio.

0: ¿Has soñado con este momento? Llenar los pulmones y respirar disfrutando del rumor del mar, del sol a orillas del Mediterráneo. Protagoniza tu sueño. Ven a Peñíscola.
1: Más de uno Cataluña.
2: Un menor ha mort a trets aquesta nit al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona. Els fets han tingut lloc pocs minuts abans de 3:15 de la nit al carrer de Portugal, quan diverses trucades al telèfon d'emergències han alertat que s'havien sentit detonacions d'arma de foc a la zona i que hi havia una persona estesa a terra amb una ferida greu. Els testimonis han explicat que s'han sentit entre 2 i 3 trets i que tot seguit diversos joves han fugit corrents del lloc en direcció a l'Avinguda Meridiana. Quan han arribat al servei d'emergència han localitzat la víctima, un noi de 15 anys, inconscient però encara respirant, amb una ferida per arma de foc a la zona de l'estómac. Els equips sanitaris han iniciat maniobres de reanimació cardiopulmonar, però finalment no han pogut fer res per salvar-li la vida i s'ha confirmat la seva mort. Ara els Mossos d'Esquadra han obert una investigació, la qual ha assumit el grup d'homicidis de la DIC de Barcelona.
1: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
2: Deixem enrere un dijous complicat a l'AP7 per múltiples accidents que han provocat talls, retencions i desviaments durant hores. El sinistre més greu ha estat el de la Pobla de Montornès, on un camió ha bolcat i ha escampat la càrrega d'ampolles de cervesa, però no ha estat l'únic accident del dia amb camions implicats. També es van registrar afectacions a Maçanet de la Selva, a Martorell i a Castellví de Rosanes. Un xoc entre una moto i un camió ha causat la mort de la passatgera menor d'edat d'una moto. Amb aquest context, els transportistes coincideixen amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i consideren que la gratuïtat de la P7 no ha generat l'efecte desitjat. Alerten que les limitacions als vehicles pesants no són la solució, sinó que cal una millora de la infraestructura. Ens ho explica en Ferran Cuixart. Ferran, bon dia.
3: Bon dia, Montse. La P7 és una carretera cabdal pels transportistes, ja que per allà passen el 60% de les exportacions d'Espanya cap a la Unió Europea. Així ho ha defensat a la brúixola el secretari general de l'Associació General d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carles Folchi, que reclama implicació de les institucions a les infraestructures viàries.
4: Al moment que s'han aixecat els peatges, no s'han fet infraestructures importants i que és imprescindible que això es prengui com una qüestió d'Estat i que les administracions implicades, tant la Generalitat com l'administració central de l'Estat, prenguin mesures i es prenguin seriosament aquesta situació, perquè està en risc la vida no només dels particulars, sinó també dels nostres professionals, dels transportistes de mercaderies.
3: Folchi assegura que estan satisfets, diu, de la interlocució tant amb l'Estat com amb la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de Trànsit, però lamenta alhora que això no és suficient, diu, perquè la bona solució mai arriba.
1: Más de uno Catalunya.
2: A Catalunya hi treballen més persones que mai, i és que el mes de juny va registrar 4.800.000 afiliats a la Seguretat Social, un nou rècord històric. Ara bé, un cop celebrada aquesta xifra, la Generalitat ha d'afrontar dos reptes en clau laboral. I és que, tot i que es troben mínims històrics, la bossa dels aturats s'ha cronificat al voltant dels 300.000, i d'aquests preocupa sobretot l'edatisme que pateixen els majors de 45 anys. Albert Ferrer, responsable de Comissions Obreres.
5: Perquè veiem que aquelles persones de major edat també pateixen majors dificultats per trobar feina.
2: I mentre el Servei d'Ocupació de Catalunya segueix buscant-los feina, haurà d'encabir al mercat laboral els migrants que es regularitzin. Entre d'altres, preparen plans massius de contractació.
6: Diuen, necessitem X número de perfils, podríem estructurar una oferta formativa que ajudés a que persones aturades poguéssim trobar feina en aquestes empreses.
2: Eren paraules de Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat. Canviem de qüestió. En plena política, Salvador Illa reivindica l'estabilitat del seu govern després d'aprovar els pressupostos.
7: Aquest acord a Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat, i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís, no? I el que toca fer ara, i el que ens comprometem a fer des del govern, és executar-ho, executar cada euro i executar cada política, no?
2: Els socis, en canvi, adverteixen al president de la Generalitat que el pacte pressupostari no és un xec en blanc. Són Esther Capella, d'Esquerra, i Jessica Albiach, dels Comuns.
8: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
9: Els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
2: Els pressupostos contemplen 50.000 milions d'euros de despesa i 3 de cada 4 aniran a parar a serveis públics.
1: Más de uno Catalunya.
2: Informació en format més breu. Un home de 74 anys ha mort aquest dijous a l'embassament de Sant Antoni, al municipi de Conca de Dalt, a la comarca del Pallars Jussà. L'home està tret de l'aigua inconscient i, tot i les maniobres de reanimació, els serveis d'emergència no han pogut salvar-li la vida. El lloc on s'estava... Més coses, Usted que estés ha celebrat que el Parlament, recollint una esmena d'Esquerra, hagi aprovat la reclassificació professional del personal laboral d'atenció educativa, el PAE. Redors socials i les tècniques especialistes en educació infantil passen de la categoria C al grup B.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Les 7 i 28, repassem l'actualitat esportiva amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
10: Bon dia. El Futbol Club Barcelona torna a la regla de l'1-1 del fair play financer. Això significa que podrà gastar cada euro que pugui ingressar i un tema molt important, inscriure jugadors sense els problemes de temporades anteriors. L'Espanyol anuncia el primer fitxatge de la propera temporada. A l'Escalatrava signa amb el conjunt blanc i blau fins al 2031. El mitjapunta ja estarà a les ordres de Manolo González el proper dilluns. Avui es presentarà la primera equipació del conjunt espanyolista per la temporada 26-27. El Futbol Club Barcelona anuncia dues noves sortides a la secció de bàsquet. Nicolás Laprovitola i Yusuf Afol finalitzen contracte i no continuaran al conjunt barcelonista.
2: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Ivan Gustems. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
11: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
12: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: ¿Has soñado con este momento? Llenar los pulmones y respirar disfrutando del rumor del mar, del sol a orillas del Mediterráneo. Protagoniza tu sueño. Ven a Peñíscola.
1: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
13: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
14: Que el dolor no marque tu ritmo. Al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
15: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: marcaron los portugueses en el 95 y anularon un gol a los croatas. El árbitro tuvo que ir al VAR para comprobar un roce de balón ya pasado el minuto 100. El malo de Dallas, por tanto, el lunes va a ser CR7. Suiza ha ganado 2-0 a Argelia, se enfrentará al ganador del Colombia-Ghana de la próxima madrugada antes Australia-Egipto y Argentina, lo siento profesor, contra el equipo de todos que se llama Cabo Verde.
1: ¿Te apetece un vino sin notas espirituales y final de anticiclón? Entonces te apetece un Rueda. Vinos con denominación de origen Rueda. Tan sencillo como disfrutarlos. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
2: Como cada viernes llega ahora el repaso lírico de la semana.
3: Recreación del poeta venezolano.
2: Abigail Lozano.
3: Abigail Lozano. Pues eso, ¿eh? Se posa en Venezuela también algún pájaro de buen agüero, como el rescatista González de Madrid y bombero. Rescatan del cáncer reyes y los suyos con cuidados. Es importante que nos mantengamos bien informados. Malo es el incendio. Bermúdez de Castro habló del aragonés. Desconfió del independentismo, alejado del general interés. Cercana a Lorca y a sus padres es nuestra Alejandra Torray. Nuestra porque es de radioficción, o sea, de lo que no hay. Hay montañas rusas, lo hablaste con el garrista y bajón. Rubén Santos se montó en una en directo, fue un subidón. Abajo, en Sevilla, un Sorolla encontró hurtado, lo devolvió porque es murciano, transformista y honrado.
2: Muy bien. Un buen fin de semana, profesor.
3: Gracias, poeta
2: liberal. 6 minutos, llegamos a las 8.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de Llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica. Al Penedès hi arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
4: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
6: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que ens sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
7: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
4: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
8: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
9: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.

0: Moments de ràdio a Onda Cero Tarragona.
1: Anem a parlar una soneta de cuina, anem a fer receptes amb el nostre chef de capçalera, amb el Pep Moreno, que avui s'ha posat molt dolç i ens vol parlar d'unes postres que històricament es feien pel voltant del 19 de març. La crema de Sant Josep, la crema catalana.
2: Jo crec que val la pena recuperar aquestes tradicions de que la crema catalana sigui en una època, ostres, molt xulo. De fet, un dia te desvetllaré de que hi haurà alguna sorpresa relacionada amb això a Salou, però no, encara no t'ho puc dir.
1: Punyetero, em poso el caramel a la boca i ara me'l treu.
2: T'ho puc dir a tu, però no t'entena.
1: Ja, vale. Bueno, doncs ja està. Després ja ho explico jo als oients.
0: La ciutat, de dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat de Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
0: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
4: Estats Units avui compensen,
3: Estats Units.
4: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
3: Ah, mira.
4: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
3: No és molt dels Estats Units, no?
4: No és dels Estats Units.
3: Com perquè sigui dia nacional, no? Ah. Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
5: Todos los miércoles a las 11 de la mañana, Carlos Alsina abre las puertas del Teatro Luis del Olmo y ofrece a sus oyentes una función especial.
6: Muchas gracias, queridos radioaficionados.
5: Una función en la que pueden aparecer invitados sorprendentes.
7: Hoy tenemos en radioficción a... Sir Arthur Conan Doyle.
8: Está con nosotros, a bordo del Pickwood, Herman Melville.
9: Llamadme Jim, por favor.
10: Jim Hawkins, el protagonista de La Isla del Tesoro.
11: Buenos días, señor HAL 9000.
12: Buenos días, Sergio.
5: Una función en la que puede pasar cualquier cosa.
13: Perdóname, están atracando un banco.
10: ¿Qué dice? ¿Qué banco?
5: Así que no se lo piensen. Los miércoles a las 11 de la mañana, vengan al teatro.
14: Y si se pierden la función, pueden recuperarla en la web y app de Onda Cero.
5: Radioficción. Es mentira.
14: Pero está pasando.
0: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
15: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en Bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
16: Alsina, la hora...
6: Son las 8 de la mañana, 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: naturales para que la competencia sea sana, para que las rivalidades sean naturales y para que los suplentes se sientan tan titulares como el que más. Tengo que dejar en letra subrayada el nombre de Mikel Oyarzabal al diario, un chico de cuadrilla que siente todo lo que hace sin darle trascendencia, goles y asistencia que celebra con una sobriedad innata que destaca. Cerebro y pausa en Rodri, oficio y precisión en Porro y Cucurella. Encima tenemos a Unai, un portero que bate un récord de imbatibilidad de casi 4 décadas y al ser preguntado dice: pero si no para Unai, si no me llegan. No obstante, como la complacencia suele nublar juicios, digamos también que Lamine Yamal es buenísimo, diferencial, un niño prodigio con todos sus rizos, pero no debe obsesionarse ni por lograr más goles ni por empatar la colección de joyas de ZP Diario, hazme caso. Eso sí, qué gustirrinín ver el poderío de nuestros VIPs en Los Ángeles y qué chute de modernidad real nos da ver a Alexia Putellas, a Penélope Cruz y a Rosalía saltando con cada chirlo, ejemplificando que en este mundo arrebuja géneros para que la mezcolanza también sea un cierre precioso en una semana de mucho orgullo. Diario, seguimos soñando y esta capacidad que no nos la quite nadie.
1: Que descanses, Edu García.
0: A ver si me sale.
1: Vete a dormir. Adiós.
0: Adiós.
2: La tecnología alemana es sinónimo de excelencia y en Neumáticos Continental esa excelencia se traduce en seguridad. Disfruta de un control absoluto y una fiabilidad que solo la calidad alemana puede darte. Elige Neumáticos Continental. Tu seguridad, nuestra prioridad.
3: Son las 8 y 20 minutos, 7 y 20 minutos en Canarias. Esto es Onda Cero.
4: Onda Cero Tarragona, la Teva Radio. Más de uno Tarragona, Juan Pablo Alcaraz.
5: Bon dia, són les 8 i 20 per davant, 10 minuts d'actualitat. Divendres 3 de juliol, l'alcalde de Salou, Pere Granados, ha enviat una carta a diferents estaments polítics i policials per crear una taula de coordinació contra el top manta. La mesura la va aprovar fa uns dies per unanimitat al ple de l'Ajuntament de Salou. L'objectiu és crear un espai de treball per coordinar estratègies, compartir informació i impulsar actuacions conjuntes davant una problemàtica que afecta diferents municipis de la Costa Daurada. La invitació s'ha enviat a la delegada i subdelegada del govern, com a representants d'Interior, a membres d'Andema, Associació per a la Defensa de la Marca, l'alcalde la de Cambrils i els caps de les policies locals, també els regidors de seguretat de Cambrils i Salou. La taxa d'atur s'ha mantingut pràcticament estable a la província de Tarragona durant el mes de juny i s'ha tancat amb 35.559 persones buscant feina. Segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social, a les comarques tarragonines, el registre de desocupats es va reduir el mes passat amb 8 persones, un 0,02% respecte al maig. En relació amb el juny del 2025, l'atur s'ha reduït un 2,8%, amb 1.034 persones menys sense feina. Cada dia es fan 2,3 milions de desplaçaments al Camp de Tarragona segons l'enquesta de mobilitat quotidiana presentada pel Departament de Territori i per l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de l'Àrea. El 53% es fa en transport privat, el 40% en modes actius i el 6% en transport públic. Els desplaçaments diaris en dia feiner han pujat un 23% des del 2020. Els responsables del treball atribueixen l'augment al creixement de la mobilitat personal, tot i que recorden que l'enquesta del 2020 es va fer en el context de la pandèmia de Covid. La mobilitat mitjana també augmenta fins als 3,9 desplaçaments diaris per persona davant dels 2,9 del 2020. La consulta ha comptat amb la participació de 14.000 persones. Ecologistes en Acció i la CGT rebutgen la implantació de centres de dades per a intel·ligència artificial com el que es projecta a Móra la Nova, perquè diuen que es polien els recursos energètics o hídrics. Els activistes asseguren que aquestes instal·lacions no aportaran prosperitat a la Ribera d'Ebre i adverteixen que aquesta indústria no serà en cap cas un pol de desenvolupament econòmic, sinó, diuen, al contrari, impossibilitarà la implantació d'indústries generadores d'ocupació i prosperitat. Per això reclamen un pla de desenvolupament industrial que generi ocupació estable i de qualitat a la zona. I el sindicat SATSE Catalunya adverteix que els centres d'atenció primària de les zones costaneres afronten com cada estiu una

0: augment molt significatiu de la pressió assistencial sense un reforç real de les plantilles. En un comunicat, el sindicat alerta que l'increment de la població flotant, sumat a les vacances del personal i a unes contractacions addicionals que, diuen, no són suficients, repercuteixen directament en la qualitat de l'atenció que reben tant els veïns com els turistes. Satser reclama al Departament de Salut una planificació estructural amb contractacions reals i suficients davant l'augment estacional de població i li demana que deixi de recórrer a mesures temporals. Són les 8:24, temps per la informació meteorològica i tornem de seguida amb més notícies.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
2: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
3: El complex industrial de Repsol a Tarragona patrocina el temps.
4: Bon dia, què tal? Avui a la província de Tarragona temps estable en un dia en què les temperatures se mantenen amb poques variacions. El termòmetre pot assolir valors màxims de 38 graus a Reus, 37 a Tortosa, 35 a Gandesa, 33 a Tarragona i 32 al Vendrell. L'EMET ha activat avisos per calor a pràcticament tot el territori. Per altra banda, la meitat sud de Tarragona bufa vent fluix a moderat de la component nord-oest, a la resta vent fluix variable tendint durant la tarda a predominar la component oest a l'interior i la component sud al litoral. És una informació d'EMET.
0: Temperatures a hores de la nostra demarcació a Tarragona 23 graus, a Reus i Tortosa 22, a Valls 20 graus.
1: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
0: Continuem amb més notícies. La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut un menor de 16 anys com a presumpte autor de diversos robatoris amb força i furt a l'interior de vehicles que estaven estacionats a l'aparcament municipal de Torroja. La policia municipal havia obert una investigació després de detectar diversos incidents en aquesta zona d'estacionament i es va planificar un dispositiu per sorprendre l'individu en el moment de cometre els fets. La Guàrdia Urbana vincula el detingut amb 7 denúncies i almenys 12 robatoris amb vehicles. La investigació continua oberta i no es descarta que pugui estar implicat en altres incidents. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric per tenir 500 plantes de marihuana en un domicili de Roquetes. La investigació s'iniciava el mes de febrer després de rebre indicis que un habitatge del municipi es trobava connectat il·legalment a la xarxa elèctrica i presentava importants pèrdues d'energia, especialment en horari nocturn. Durant les vigilàncies, els investigadors van detectar diversos indicis que es podrien vincular amb una plantació de marihuana, com ara moviments puntuals de persones i vehicles al voltant de l'immoble i una forta olor provinent de l'habitatge. El valor de la droga s'estima que supera els 54.000 euros al mercat il·lícit. La defraudació de fluid elèctric s'ha valorat en més de 46.000 euros. El 55% de les famílies acompanyades per Càritas Catalunya no disposa d'un habitatge digne i l'entitat alerta d'una pobresa enquistada, agreujada per la falta de polítiques efectives d'habitatge i els entrebancs per trobar feina de moltes d'aquestes persones, un 46% de les quals es troba en situació administrativa irregular. Són les dades de la memòria de 2025 en què les 10 seus de Càritas diocesanes van acompanyar 86.128 llars i prop de 200.000 persones. Càritas va destinar 53 milions d'euros en més de 2.000 projectes. Un 82% d'aquests recursos es van dedicar directament a l'acció social. A les Càritas diocesanes hi treballen 647 professionals i compten amb més d'11.100 persones voluntàries i 18.100 persones i empreses col·laboradores. Tot preparat a Tarragona per acollir l'etapa del Tour de França del proper 5 de juliol. Una oportunitat de promoció de la ciutat, però també un somni fet realitat per als amants del ciclisme. Els clubs ciclistes a Tarragona, de fet, viuen amb entusiasme aquests dies previs a l'inici de la ronda francesa i esperen que l'impuls del Tour reverteixi positivament en les entitats. Crear més afició entre la població, apropar més ciclistes amateurs a les entitats, l'auge del ciclisme femení o reobrir debats endèmics sobre la convivència entre cotxes i bicicletes i la seguretat a les carreteres. Són algunes de les herències que n'esperen d'aquesta cita. Diego Bosch és el president del Club Ciclista Campclar.
5: Hombre, esa es una de las finalidades que realmente nos gustaría que ocurriera, que se motivara a esos chavalines y chavalitas que tienen mucha ilusión por ese ciclismo que les gusta y tal, y a ver si es verdad que es un impulso a volver a conseguir tener escuela de ciclismo, que no la tenemos porque los padres consideran que es muy peligroso el ciclismo. Bueno, sí que es verdad de que se ha vuelto más peligroso por la cantidad de vehículos que hay, porque no tenemos los circuitos con cierta seguridad o la seguridad que nos gustaría.
0: I fins aquí el temps d'informació local. Els deixem amb Más de Uno, els deixem amb Carlos Alsina, però ja saben que la programació local torna al punt de la una amb el programa La Ciutat. Que passin un molt bon dia.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. La brújula de Radio Estadio, amb Albert Arrán.
6: El Barça necesita un 9 goleador.
7: Ahora mismo el Barcelona no sabe por dónde tirar, si continuar con Ferran Torres, asegurarle una renovación que todavía no ha hecho, si renovarle un año a Lewandowski, que tendrá 38 años y no puede ser el delantero centro titular, si acometer un fichaje de un delantero centro referencia, que es lo más normal, pero que es caro en el mercado. Está Julián Álvarez, que es el preferido por todos.
8: Salvo Rafinha y Lamine Yamal, tanto Rashford como Ferran y Lewandowski no están en los registros a los que nos estaban acostumbrando, y eso demuestra que el Barcelona necesita gol. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas opciones, pero la primera que hay que dilucidar es si el Barça va a estar en la 1-1.
9: Yo creo que el Barça necesita un 9. Yo creo que debe ser una prioridad del club. 9 goleador, una primera espada europeo.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit. Futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Onda Cero Catalunya, estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Montse Valls.
10: Son las 8:00 en Canarias.

0: Si eres de los que, cuando está de viaje, dice que como en casa en ningún sitio. Viaja desde tu casa con Gente Viajera y Carlas Lamelo. Todos los fines de semana a partir de las 12 del mediodía. Onda Cero, tu radio.
1: La brúixola amb Lola Sorribas.
2: Moment d'obrir l'espai que cada setmana dediquem a la salut mental aquí a la brúixola i avui posem el focus en la infància.
3: Per parlar d'un problema cada vegada més present però que sovint costa d'identificar, l'ansietat infantil.
2: Però per aprendre, algú t'ha d'ensenyar.
1: La brúixola, t'expliquem les claus de l'actualitat.
3: Imagino que és molt important crear un ambient d'harmonia a un espai tan important per un infant com és la llar.
4: Cierta estabilidad, cierta rutina es lo que más necesitan. Y luego, como técnica psicológica, es lo que se llamaría, por ejemplo, el entrenamiento de la autorregulación emocional. Que reconozcan emociones a través del juego, de la interacción, o la tolerancia a la frustración, ¿no? Que aprendan, ¿no?, lo que habíamos comentado con las pantallas, de si intentamos calmar a un niño automáticamente el berrinche con una pantalla, eso luego vendrá como un boomerang.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas. L'actualitat de Catalunya
5: sempre va amb tu.
1: Entra a OndaCero.es
5: /Catalunya.
1: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya.

0: A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica al Penedès i arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: Meryl Streep, que entre otras cosas, aparte de estar maravillosa, parece que ha hecho un pacto con el diablo porque sí, sí. Está físicamente espléndida, pues muy avispa, dijo, si queréis hacer una secuela del Diablo Viste de Prada, desde luego necesitáis que esté yo, con lo cual os voy a pedir un poco de dinero. Y se ve que pidió, no un poco, una morterada de dinero, porque ella no tenía especial interés en hacer la peli, y entonces dijo, si queréis que me meta en esta historia, vais a tener que aflojar el bolsillo. Y bueno, ya sabéis cómo es Disney, si no hay más remedio.
3: ¿De cuánto estamos hablando?
2: Creo que lo que lleva recaudado la peli todavía no sé si le paga el sueldo a ella.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brújula de Radio Estadio, amb Albert Arrán.
4: El Barça necesita un 9 goleador.
5: Ahora mismo el Barcelona no sabe por dónde tirar, si continuar con Ferran Torres, asegurarle una renovación que todavía no ha hecho, si renovarle un año a Lewandowski, que tendrá 38 años y no puede ser el delantero centro titular, si acometer un fichaje de un delantero centro referencia, que es lo más normal, pero que es caro en el mercado. Está Julián Álvarez, que es el preferido por todos.
6: Salvo Rafinha y Lamine Yamal, tanto Rashford como Ferran y Lewandowski no están en los registros a los que nos estaban acostumbrando, y eso demuestra que el Barcelona necesita gol. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas opciones, pero la primera que hay que dilucidar es si el Barça va a estar en la 1-1.
7: Yo creo que el Barça necesita un 9. Yo creo que debe ser una prioridad del club. 9 goleador, una primera espada europeo.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
8: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món agon.
9: I tant que sí.
8: Aquí, a la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
10: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
8: Veus?
10: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
1: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
11: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
12: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.

0: la bebida con gas sobre el hielo, y eso hace que se desgasifique la bebida. Entonces hay que añadir primero el gas, la bebida con gas, y luego el último el hielo. Se remueve bien y esta es el ponche 17 de julio que usan al Sanetín, que es una bebida en homenaje al jefe, al sumo pontífice, al Sinetti, que está montando una fiesta para el 17, que no sé si sabéis, Jorge, el 17 de Cristo que vamos a montar, de verdad. Impresionante. O sea, vamos a acabar todos en pelotas, bañándonos. Hay una fuente en Onda Cero delante.
1: Sí.
0: Nos vamos a bañar en pelotas en la fuente de Onda Cero.
1: Hay un estanque.
0: ¿De verdad? ¿Pero con carpas o con pirañas?
1: Hay patos.
2: ¿Qué?
0: No, digo que nos vamos a bañar todos en pelotas.
2: Una persona del hormiguero diciendo que vamos a seguir rodando, y lo dice con un poco como de inquina, como de celos.
0: No. O sea, sabe lo que va a pasar.
1: Da igual.
0: Oye, hay que irse. Todos en pelotas. Susana Griso en pelotas en la fuente.
1: ¿Qué estás diciendo?
0: Yo en pelotas.
1: Cierrale el micrófono ya, hombre.
0: Rafa La Torre en pelotas en la
1: perdido completamente el juicio y el nota. En 5 minutos contamos las noticias de la hora.
3: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
4: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
3: A més, té un 98% de carn.
4: És natural que es noti, oi?
3: Doncs sí, natural.
5: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
6: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: Del 2 al 5 de juliol, Lleida i 13 municipis de la demarcació acullen la 21a edició del Festival Internacional de Bandes de Música. Durant 4 dies, 11 formacions procedents de Bèlgica, França, Portugal, el País Valencià, Aragó i Catalunya oferiran concerts gratuïts en diferents escenaris, convertint el territori en un gran aparador de la música de banda. Entre les novetats d'enguany, el vespreig i les xarangues al Centre Històric de Lleida, el divendres 3 de juliol, de les 8 del vespre fins a la mitjanit a la plaça del Dipòsit. I ja escalfa motors el Festival Pau Patarres de Tàrrega, que celebra del 9 a l'11 de juliol, festival de referència de les Terres de Ponent, que torna a combinar concerts, espectacles de circ, activitats familiars amb el Pau Paquits, amb un mercat d'artesania i una àmplia oferta gastronòmica amb food trucks. Entre els caps de cartell, sopa de cabra, de tiets, la pegatina o els Amics de les Arts, una proposta multicultural pensada per a tots els públics. I també avancen els preparatius de la Transsegre de Balaguer, que tindrà lloc del 10 al 12 de juliol. La popular Festa de l'Aigua recupera enguany la doble baixada de barques casolanes pel riu Segre, amb recorreguts entre Camarasa, Sant Llorenç de Montgai, Gerb i Balaguer. Activitats festives, música i cultura popular per reconèixer les embarcacions més originals i les que completin el recorregut amb més rapidesa.
6: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
8: Quins són els errors més habituals que es cometen a l'hora de fer la declaració i com es poden evitar?
9: El més habitual és confirmar l'esborrany sense mirar-lo. L'esborrany és únicament un esborrany. Què vol dir? Que si jo l'estripo i no faig res, doncs no és res. Però si jo el confirmo i el presento, el converteixo en autoliquidació. Autoliquidació vol dir que jo mateix estic autoliquidant l'impost. Per tant, si aquell esborrany està malament, jo tinc totes les sancions que correspongui. Així que la meva recomanació principal és no confirmis cap esborrany que no hagis comprovat que les dades que hi ha allà siguin correctes.
6: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. La brúixola amb Lola Sorribas.
10: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que ens sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
11: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
6: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
12: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
13: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats

0: rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no, no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, eh? Però podria ser també el dia de l'enfermetat d'Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
1: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Estats Units avui compensen,
0: eh? Estats Units.
2: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
0: Ah, mira.
2: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
0: No és molt dels Estats Units, no?
2: No és dels Estats Units.
0: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.

0: quantitat de fum. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils demanant confinament i tancar portes i finestres, i els bombers, mentrestant, atacant el foc per intentar estabilitzar-lo el més aviat possible. Més coses, la mort a trets d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso en un possible enfrontament entre bandes juvenils ha desencadenat una forta crisi política a Barcelona. Mentre la Divisió d'Investigació Criminal manté el cas sota secret d'actuacions, l'alcalde Jaume Collboni ha anunciat que els Mossos faran una compareixença pública aquest matí per donar detalls de la investigació. Paral·lelament, els grups municipals han carregat contra el PSC, i és que Junts afirma que Collboni ha perdut el control de la ciutat, el PP demana la dimissió del tinent de seguretat Albert Batlle i de la consellera d'Interior Núria Parlon, Esquerra reclama més determinació i recursos i Vox assegura que Barcelona està fora, diu, de control. I molta atenció a aquest cap de setmana, i és que el Meteocat té més avisos de perill per una nova onada de calor que s'estendrà entre diumenge i com a mínim fins dimecres vinent, amb els dies més intensos dilluns i dimarts. L'arribada d'una massa d'aire molt càlid del nord d'Àfrica farà pujar les temperatures per sobre dels 40 graus a la plana de Lleida i dels 35 a la depressió central i el Prepirineu. Les nits tropicals, és a dir, amb mínimes per sobre dels 20 graus, seran generalitzades i en els punts del litoral i el prelitoral es registraran nits tòrrides superiors als 25 graus.
1: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
2: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.
4: Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com.
5: Mueve. Tengo esclerosis múltiple. Ahora convivo con la incertidumbre. Pueden fallarme las piernas, la vista, el habla, la fuerza. Eso no lo sé, pero tengo una certeza. No estoy sola. El día 5 de julio, mójate por la esclerosis múltiple. Infórmate en mojateporlaem.org.
6: A la hora de conducir, la carretera y las señales tienen que ayudarnos. Si están en mal estado, nos ponen en peligro a todos. Ahora puedes denunciarlas fácilmente en nuestra nueva plataforma. Entra en ponlefreno.com y marca la situación en nuestro mapa colaborativo. Nosotros tramitaremos la denuncia con la administración correspondiente.
7: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
8: Hay obras que trascienden el tiempo y siguen dialogando con el presente. La Cultureta visita el Museo de Pontevedra para descubrir la historia y el significado de Aderradeira Leición do Mestre, la obra cumbre de Castelao, que regresa a Galicia para exhibirse por primera vez en este museo. Un recorrido por el arte, la memoria y la cultura. El 3 de julio, La Cultureta con Rubén Amón, con el patrocinio de la Diputación de Pontevedra. Onda Cero, tu radio.
9: El Festival Pau Casals torna aquest estiu al Vendrell del 10 al 21 de juliol per celebrar el violoncel, el llegat del mestre i la música que ens uneix. Consulteu tota la programació i els punts de venda d'entrades al web auditoripaucasals.cat. 45è Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Una edició molt especial que coincideix amb el 150è aniversari del mestre. Vine al Vendrell. Celebrem el violoncel.
10: Maldita Nerea en concierto en la Pobla de Mafumet. El 11 de julio vive una de las grandes noches musicales del verano con Maldita Nerea. Disfruta de sus grandes éxitos en directo el 11 de julio en la Pobla de Mafumet. Y cuando acabe el concierto, la fiesta continúa. Sesión DJ Remember 80s y 90s con Leo Garriga. Entradas a la venta en poblamafumet.coobin.cat. Además, la recaudación será solidaria a beneficio de la Fundación Shana. ¿Te lo vas a perder?
11: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribes.
12: Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
13: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
12: Fa ben poc ha publicat el llibre Missió en Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida, ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
14: Hola, bona tarda, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no?, del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no?, de lo lejano, de la aventura.
11: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
15: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
16: Oi que tu has comprat les entrades i en teoria t'has registrat, ja tenen registrat en algun lloc?
15: Sí, senyor.
16: Doncs llavors, quan arribes a la porta, com quan entraves a una festa al Renaixement...
15: Sí, senyor.
16: El senyor tal, pum, pum,
15: pum. Pum.
16: Pues, i dius, Marc, i llavors et miren allà la llista, ah, sí, sí que hi ets, vale, sí, pots sí. Passar.
15: Atención, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, pum, i tot. Sí. Jo ho veig, això, eh?
16: Clar, bueno, trigarem una mica més, però...
15: Bueno, compte que vagin en temps, la gent.
11: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
13: A Girona, aquests dies, exposició d'Andy Warhol a Takashi Murakami amb una mirada contemporània a la cultura pop. Del 3 al 5 de juliol, la Vilanova i la Geltrú torna al Vida Festival amb concerts enmig de la natura. Del 3 al 4 de juliol, a Camp de Bànol, Fira de les Espelmes amb parades i ambient nocturn. A Girona, taller de ratafia per descobrir com es fa aquest licor tradicional. I acabem al Penedès, concert de l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb repertori clàssic i contemporani.
11: Apunta-t'ho a l'agenda. La ciutat, amb Míriam Frank.
17: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
18: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
19: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
20: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
17: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/catalunya.
11: Onda Cero Catalunya, estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Tarragona.

0: Igualtat.
1: Quins són els errors més habituals que es cometen a l'hora de fer la declaració i com es poden evitar?
2: El més habitual és confirmar l'esborrany sense mirar-lo. L'esborrany és únicament un esborrany. Què vol dir? Que si jo l'estripo i no faig res, doncs no és res. Però si jo el confirmo i el presento, el converteixo en autoliquidació. Autoliquidació vol dir que jo mateix estic autoliquidant l'impost. Per tant, si aquella esborrany està malament, jo tinc totes les sancions que correspongui. Així que la meva recomanació principal és no confirmis cap esborrany que no hagis comprovat que les dades que hi ha allà siguin correctes.
0: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida ja, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
0: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
4: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el treball també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.

0: Ni de Spielberg.
1: Tengo que decir algo bueno de Spielberg. El personaje de Indiana Jones, qué elegancia, qué temple of Doom.
2: Nos vamos mejor.
0: Sí, nos vamos. Bueno, esta noche a la 1:30 la Cultureta desde Pontevedra y hablando, sí, de cosas, hablando de cosas.
3: Del 4 de julio también.
4: Sí.
3: Y de Castelao.
0: Adiós, adiós. En 5 minutos contamos las noticias de las 12 del mediodía.
5: Onda Cero Tarragona. El Festival Pau Casals torna aquest estiu al Vendrell del 10 al 21 de juliol per celebrar el violoncel, el llegat del mestre i la música que ens uneix. Consulteu tota la programació i els punts de venda d'entrades al web auditoripaucasals.cat. 45è Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Una edició molt especial que coincideix amb el 150è aniversari del mestre. Vine al Vendrell. Celebrem el violoncel.
6: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica al Penedès i arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
6: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
8: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
9: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
6: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
10: Aquest cas serà història de nits de ràdio. Endavant, la companyera, adelante.
11: Hoy me hice 5 pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas. Yo no sé qué voy a hacer con 5 hijos.
10: Aquest és el problema. S'ha fet 5 proves d'embaràs. Jo imagino que es fa la primera i algú, amb bona voluntat, li diu, mira, una segona opinió, no? A vegades és bo, no? Un segon, feu 5 cops i per sort...
3: A veure si vindrà un tercer, saps?
10: Clar,
3: a veure si vindrà un quart.
10: Així seran trillizos. I ara la magnitud de la tragèdia és molt gran, perquè clar...
12: La farmàcia contentíssima, clar.
10: La farmàcia com a bojos. A la farmàcia estan fent 5 per 1, ja, de descompte.
3: A veure, en aquest cas, l'oferta jo crec que li fan compra 5 o paga 6.
10: Sí, estic d'acord.
6: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, amb Lola Sorribes.
13: Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
7: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
13: Fa ben poc ha publicat el llibre Missió en Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida. Ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
14: Hola, bona tarda, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos

0: escuchando Begoña.
1: Bueno, pero es que se fue de vacaciones hace 2 años.
0: Sí, pues ya.
1: Bueno,
0: ya
1: gracias por su confianza, ¿eh? Feliz fin de semana. Hasta el próximo lunes. Adiós.
2: Onda Cero Cataluña, la radio que t'escolta.
3: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
2: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
3: Avui és divendres, 3 de juliol, i a la ciutat volem saber com estan vivint els veïns de la Sagrada Família la sortida del Tour de França, que recordem tindrà lloc demà dissabte. I després, també recordem, del rebombori de fa només 3 setmanes amb la visita del papa Lleó XIV. De seguida els hi preguntarem, abans però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
2: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
3: Avui tenim l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí al meu costat Gerard Sanz, bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Montse Valls, bon dia.
5: Bon dia.
3: Peter Hendrick, bon dia.
1: Bon dia.
3: Clàudia Moreno, bon dia.
5: Bon dia.
3: Què tal, nois? Tot bé?
4: Correcte? Sí, i tant.
3: Vinga, comencem amb musiqueta. Quina cançó ens portes, Peter?
4: Avui parlarem de fortunes i per això he triat aquesta cançó.

0: pensar.
1: Acabem d'escoltar Si yo fuera rico, una de les cançons més conegudes del musical El violinista en el tejado. La versió que ha sonat és la interpretació del baríton espanyol Luis Cancino, que dona veu al personatge de Tevye, un lleter jueu que somia amb ser milionari. Però què és que en Tevye conegués la notícia d'avui? S'ho pensaria dos cops. I és que l'Agència Tributària Espanyola ha fet el balanç de la seva lluita contra el frau fiscal i ha anunciat que, durant el 2025, va recaptar 547 milions d'euros de contribuents amb grans patrimonis que no havien declarat correctament. Això suposa un 4,4% més que l'any anterior. Entre els casos més habituals hi ha el de les persones que asseguraven viure a l'estranger per pagar menys impostos, però que en realitat continuaven residint a Espanya. Sembla que ara mateix l'única cosa que no defrauda és el Tour de França, oi?
2: Pregunta-li als veïns.
3: Sí.
2: No diuen el mateix.
3: Ai, que m'he equivocat, eh? Sí. Declarar el...
2: Ah, que havia de declarar.
3: Ai, que havia de declarar.
1: He posat 500 i eren 5.000. Ai,
2: aquests sobres ho haig de...
3: 547 milions.
2: És molta pasta, és molta pasta.
3: Mare meva.
2: I nosaltres, bueno, anar pagant, eh? Però els que tenen més...
3: Ai, el tiquet del pàrquing del dinar aquell que s'ha... No.
2: Clar. No, s'ha de declarar tot i ser justos amb la resta de ciutadans. Vinga. Repte, l'últim de la setmana.
3: Cançó calorosa.
2: Et queda menys.
3: Sí, ja
2: queda
3: menys.
2: Està costant ja o què?
3: No. Hi ha moltíssimes cançons amb calor que facin...
2: Sí, l'any que ve et posaré algun altre repte una mica
3: Vinga,
2: més complicat,
3: sí,
2: perquè si no, no té emoció.
3: I tant.
2: Vinga, quina ens portes avui?
3: Vinga, va, que soni. We can dance.

0: Sorprenca per des d'aquesta cantant. No et feia jo molt la...
1: In the Heat of the Night. Avui toca una mica de Paulina Rubio, que el 2011 va publicar aquest tema anomenat Heat of the Night, és a dir, la calor de la nit. Una altra cançó que utilitza la calor de manera figurada per parlar de l'atracció d'una persona cap a una altra mentre ballen en un local en plena nit. Rubio deixa de banda les frases subtils o figurades per anar directe al gra, senzillet. En frases com podem ballar fins que els nostres llavis xoquin, dona'm llums, amor i foc aquesta nit, construeix-me i fes-me pujar com la marea, o posa'm a sobre, estic a sota pel passeig. N'hi ha de millors, però he decidit parar perquè dic...
0: Poesia ja en estat
1: és
0: pur,
1: És poesia, sí.
0: Mare de Déu.
1: La Paulina, sí, es va estrènyer el cervell per...
0: Ens portaràs la Letícia Sabater algun dia?
1: Algun dia sorprendrem. Jo crec que sí. Letícia Sabater és molt de calor.
2: Soc molt fan,
0: Per això. Ets fan de la Letícia Sabater?
2: Sí, sí, una sachipapa...
0: Ja m'ho has dit tot. Era la dada que em faltava, Peter. Que t'agradés la Letícia Sabater.
1: Home...
0: Vinga, va, què preguntes avui a l'audiència?
1: Doncs mira, ja saps que els divendres... No hi ha marge, perquè com cada divendres traslladem als oients el dilema que ens plantejarà Lluís Soler d'aquí a poc més d'una hora, i el dilema d'avui és el següent. Aquest és dels que costa posicionar-se, Té a veure amb viatjar. Voilà.

0: m'encanta aquest
1: tema. Quin tamarro el Guaies Guaies, eh? Aviam, el dilema és el següent. A l'hora de viatjar, què preferiu? Viatjar sols o, com a molt, molt, molt, molt, amb una persona, allò, fer-ho en petit comitè, o fer-ho amb més gent, aquells viatges grupals on s'ajunta 6, 7 persones o més, ja sigui família o amics. Un dilema complicat el d'avui perquè cada opció té pros i contres, hi ha gent a la que li encanta viatjar sola, tot i que de vegades pot ser avorrit, no tens ningú amb qui compartir aquell viatge o anècdotes que hi pugui haver, i de l'altra banda els viatges grupals estan molt bé i poden ser molt divertits, però potser a nivell logístic o de posar-se d'acord en què visitar o a l'hora de reservar lloc on menjar, doncs pot ser un problema. Per això ho posarem sobre la taula, el dilema d'avui. Preferiu viatjar sols o amb una persona, o sou dels que us encanten els viatges en grup? Vinga, va, respostes amb notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908.
0: Jo no sé si al Lluís se li acaben les idees, però cada cop ho posa més complicat,
1: sí,
0: perquè aquest
1: sí, sí.
0: té tants grisos que,
1: sí.
0: que jo no sé què respondré. Vinga, a més, avui queda un regalet.
1: Ens queda un regalet, sí, sí. És que ens queda una entrada doble per anar a veure La Traviata de Verdi al Palau de la Música aquest diumenge a 6:15 de la tarda. Ja sabeu que juntament amb Rigoletto i Il Trovatore, La Traviata forma part de l'anomenada trilogia popular, que
0: popular.
1: No popular, com vaig dir ahir, de Verdi, i és una de les òperes més representades al llarg de la història. Una producció de la Fundació Òpera Catalunya interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès i Salado. No us perdeu aquesta oportunitat única per poder aconseguir una de les l'entrada doble, que ens queda, doncs ja sabeu, heu d'enviar la vostra resposta a la pregunta del dia amb notes d'àudio al 676-760908. Recordem, si preferiu viatjar sols o com a molt en parella, o fer-ho en grup. Ens dieu que voleu anar a veure La Traviata i l'entrada pot ser vostra.
0: Per veure La Traviata no podeu anar sols, perquè és
1: no,
0: una entrada doble, així que com a mínim haureu d'anar
1: sí.
0: amb una persona, perquè sols, a més, a veure La Traviata.
1: Bueno, mira, escolta, pot ser una bona...
0: És un planazo, però sí. aprofiteu aquestes dues entrades que us regalem.
1: Entrada doble.
0: Montse Valls, tu que no estaràs al dilema...
2: Aix, que difícil,
0: és molt complicat. Avui.
2: És difícil, però sí que és veritat que jo sempre he dit molt la frase de no és on vas, és amb qui vas.
0: Mm-hmm.
2: I amb els viatges sempre m'ha passat també. No he viatjat mai sola, mai m'ha cridat l'atenció. Soc una mica poruga en aquest sentit.
0: I ets molt social, tu.
2: I soc molt social. A mi m'agrada fer viatges en grup, la veritat. Així que jo crec que em quedo amb grup. Sí.
0: Sí, sí, perquè la Montse viatja, no es queda a Sants tot l'any, no?
1: Jo la veia molt viatjadora de grup, la Montse.
0: Sí,
1: la Montse li agrada el caliu, li agrada quanta més gent.
0: I és la que organitza i organitza els plans xulos, segur.
1: Sí,
2: sí, m'agrada estar també en l'organització, sí, sí. Fins i tot amb un grup d'amics determinats, quan marxem por ahí, sempre dormim tots junts, fins i tot. En una habitació muntem tots els llits allà i dormim tots.
0: Bueno, millor no explicar-se tant, sí.
2: Ha sonat fatal ara mateix, però ho sento molt, però...
0: Home, Montse...
2: Però no, dormim, de veritat, només és dormir.
1: És que la Montse és un...
2: És com una casa de colònies, de cop i volta.
1: És un esplai amb potes.
2: Clar, és una casa de colònies.
0: Vull aprofundir en això, vull dir... Tu te'n vas a Amsterdam, reserves un hotel i només reserveu entre 15 a una habitació?
2: No, perquè no anem a hotels. Normalment anem a alguna casa rural, anem a alguna cosa així.
0: Si vas a Amsterdam, trobar una casa rural...
2: No, clar, aquí ja sí que faríem per separat.
1: Un youth hostel. Jo recordo un viatge a Amsterdam amb amics que ens vam posar tots en una habitació d'un youth hostel, tots amb les lliteres allà i tal.
0: Però això és diferent, clar.
3: Per veure La Traviata, no?
2: Fa dues setmanes vam estar fora amb aquest grup d'amics, vam estar a un hotel, cadascú o cada parella tenia la seva habitació, però estàvem tots al mateix passadís. Llavors, clar, ens hauríeu d'haver vist també.
1: Allò devia ser una festa, no?
2: I anar picant habitació per habitació.
0: Però a les vostres?
2: Sí, a les nostres. Però és que quasi tot...
0: Que tens una edat ja,
2: però és que quasi tot el passadís era habitacions per nosaltres, per la gent que estava convidada.
1: Com els equips de futbol que reserven una planta per ells.
2: Sí, doncs així estàvem nosaltres també, llavors.
0: Jo vull anar a un d'aquests viatges.
1: Jo vull viatjar amb la Montse.
0: Deixo tota la meva família a la vostra habitació i me'n vaig a una tranquil·la. Vinga, i vosaltres què? Us agrada viatjar sols, en parella, en grup? Ens ho expliqueu amb notes de veu al 676-760908. Mentrestant, Montse, repassem l'actualitat.
2: Som-hi.
0: I comencem explicant que els Mossos d'Esquadra segueixen investigant la mort a trets d'un adolescent de 15 anys aquesta passada nit al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona.
2: Segons els Mossos, un grup de joves s'ha apropat al menor i li ha disparat dos trets abans de fugir, i quan han arribat els serveis d'emergència han localitzat la víctima inconscient però encara respirant. Els equips sanitaris han iniciat maniobres de reanimació cardiopulmonar, però finalment no han pogut fer res per salvar-li la vida i s'ha confirmat la seva mort. Testimonis havien alertat al 112 d'una baralla prèvia a la zona.

0: i alguns asseguren que els agressors també portaven un matxet. Els Mossos han obert ara una investigació que està sota secret d'actuacions mentre continua la recerca dels autors. A tot això, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, els primers indicis apunten que tot seria una baralla entre bandes juvenils.
1: I aquesta hora estem pendents de l'incendi declarat a la Bisbal d'Empordà, que ha comportat el confinament de la zona de Sant Pol.
0: Els bombers també han demanat el confinament de l'entorn de la casa de colònies Pou del Glaç per un incendi de vegetació que avança empès per la tramuntana. A la casa hi ha 150 infants, tots en bon estat. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar que es tanquin portes i finestres. El foc s'ha declarat a les 9:20 del matí, a tocar de la GI-660, que està totalment tallada entre Calonja i la Bisbal. L'incendi evoluciona condicionat per l'episodi de tramuntana que afecta la zona i els bombers estan treballant simultàniament en l'atac contundent a l'incendi principal i en el control també dels focus secundaris generats pel vent. L'objectiu és evitar noves propagacions i consolidar també el perímetre afectat.
1: Acabem explicant que l'Hospital Vall d'Hebron ha presentat al·legacions a l'expedient que li ha obert el Departament de Salut per l'atenció al nadó de poques setmanes presumptament maltractat pels seus pares.
0: El conflicte rau en que, segons Salut, el protocol de violència infantil al Vall d'Hebron no s'hauria activat fins al 18 de març, tot i que el nadó va ingressar-hi el dia 16. L'hospital, però, sosté que va activar el protocol des del primer moment i que la prioritat va ser estabilitzar les lesions de risc vital, garantir la protecció del menor i completar en menys de 48 hores totes les proves necessàries per orientar el diagnòstic i les decisions dels organismes de protecció. El nadó havia passat abans per Sant Pau, Sant Joan de Déu i el Cap Roger de Flor, centres que no van activar el protocol. I a tot això recordem que el pare del nadó és a la presó des del març i la mare va quedar en llibertat amb mesures cautelars al maig.
1: Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies i que passis un molt bon cap de setmana.
0: Gràcies, igualment.
1: Des d'aquell a la Vall de Barcelona del 1986, en què la capital catalana va començar a tenir projecció internacional, han passat 40 anys, però la ciutat no ha deixat de ser el centre d'atenció per acollir esdeveniments rellevants. Ara s'enfronta a una cita esportiva importantíssima, com és la sortida del Tour de França, amb la que situarà el centre del ciclisme mundial durant 4 dies. Aquesta és la part esportiva, però els beneficis van molt més enllà.
2: Projecció internacional, dinamització de l'activitat econòmica i consolidació de l'organització de grans esdeveniments. No oblidem la recent visita del Papa Lleó XIV per inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Aquests dies Barcelona reunirà unes 850.000 persones entre residents i visitants que gaudiran d'aquest esdeveniment esportiu i això, evidentment, comportarà un benefici econòmic per la ciutat. Amb tot, no hem d'oblidar que també suposarà molts inconvenients en la mobilitat, especialment per als veïns de les zones per on passen els ciclistes.
1: Doncs ens volem fixar avui en aquests veïns, concretament en els dels voltants de la Sagrada Família, que poques setmanes després de la visita papal tornen a veure limitats els seus moviments, sense oblidar el perjudici també per algun dels comerciants de la zona. De tot plegat en volem parlar amb Gabriel Mercadal, president de l'Associació de Veïns de Sagrada Família. Què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Gabriel, ahir a la tarda es van presentar els equips oficials del Tour i en aquest acte van arribar també les primeres afectacions que crec que ja es notaven des de primera hora del matí, no?
3: I des del dia anterior també.
1: Déu-n'hi-do.
3: No únicament al matí. Bueno, sí, són afectacions del dia 2. En el fons, el tema del Tour, el dia 2 preocupa Sagrada Família, però el dia 4 hauria de preocupar tota la ciutat. La contrarrellotge no afecta únicament el barri, sinó que afecta la ciutat sencera. Vull dir, perquè jo puc transmetre l'opinió del barri, però l'opinió de la ciutat o l'opinió del districte hauria de buscar o la coordinadora o la FAF, que tindria més criteri que jo, potser, que puc parlar pel barri.
2: Gabriel, l'acte de presentació d'ahir va ser un acte molt gran, molt espectacular. Podríem dir que vam tenir un petit tastet d'aquestes molèsties que podrà provocar als veïns aquesta sortida del Tour, no?
3: Bueno, la vam tenir també amb el Papa, vull dir, les molèsties hi són. El que passa és que, a diferència del Papa, des de la Ciutat de Veïns et dic que el Papa era lògic que vingués d'aquí, perquè si d'inaugurar la creu de la Basílica està aquí. I independentment de les opinions que puguin haver, que n'hi ha de tota mena, des dels que estan il·lusionats i contents fins als que estan empipats, però el Papa havia de venir aquí. El Tour no és tan clar. que això també t'ho dic. No dic que no hi hagi veïns afeccionats al turisme, per exemple, que els hi va dir molt que vinguin, i potser a nivell de ciutat, evidentment, hi ha beneficis, però el turn hagués pogut estar a aquest barri, pogut estar a la presentació dels equips o qualsevol altre. I la ciutat hi hagués guanyat igual. El que passa és, clar, com que tenim aquí la icona meravellosa, doncs, lògicament, atrau qualsevol aconteixement.
1: Clar, ens deies al principi, bueno, avui estem parlant del barri, però tota la ciutat es veurà afectada i tens tota la raó, però ens volem fixar en vosaltres una mica pel que dèiem a l'entrada, no? Que fa poques setmanes vau tenir les afectacions per la visita del Papa, i no sé si teniu la sensació de que tot passa pel vostre barri.
3: Sí, sí, aquesta és la idea. En aquest moment està passant tot pel nostre barri. I el problema és que el barri, evidentment, a més que el barri no és únicament al voltant del temple, eh? El voltant del temple és el que es veu afectat per aquests aconteixements, però el barri nostre arriba fins al Clot. I la banda que va de Padilla fins al Clot és un barri que no té res a veure amb el que hi ha al voltant del temple, i que els beneficis que hauria de veure, tenint en compte que hi ha una part del barri que està afectada per aquests aconteixements, no els veu. Ho dic perquè de vegades hauria de repartir tots aquests beneficis que dieu que és a nivell de ciutat, evidentment, però a nivell de barri el que interessaria és que aquests beneficis repartissin la resta del barri. No únicament els del tur, sinó també els del temple. Això claríssimament. Sí?
2: Clar, tenim l'administració que sí, ja ha tret pit dient que tot això són beneficis per la ciutat, però uns beneficis que vosaltres com a veïns de la zona potser no noteu, no?
3: Aquí, el problema és que arribin. El problema és que arribin. Això passa exactament igual que amb els beneficis que obté el temple. Vull dir, el problema és que el barri, com a barri, necessita una parròquia. I el temple en si és una meravella arquitectònica, però com a parròquia és més complicat. Vull dir que aleshores hi ha una bona part del barri que sí que rep, i és veritat que la Sagrada Família en aquest moment està fent molta obra social i beneficia en aquest sentit algunes entitats, però hauria de ser més veí. Si interrelacionés més amb nosaltres, potser sabríem més quins són els problemes del barri, com l'Ajuntament. Una altra cosa, també, a veure, s'ha de diferenciar molt clarament quan hi ha aquests aconteixements, hi ha una pressió únicament del tour, sinó... Això és un turisme d'esdeveniments, és una mena de turisme, una variant del turisme. Pel que fa al turisme, evidentment hi ha una massificació turística al barri brutal, aleshores... Jo diria que a nivell de barri i de districte s'intenten posar mesures. Però hi ha un concepte que ve des de ciutat. Hi ha el concepte de que Barcelona és una ciutat oberta. Em sembla que és el que he començat a dir, no? No sé des de quin any, que es va obrir el món, etcètera, etcètera. Jo personalment et dic que des de ciutat de veïns no m'agrada tant la ciutat oberta com una ciutat d'acollida. I trobo que no estem acollint. És a dir, estem obrint perquè vinguin a fer uns aconteixements i després de vegades els diners es perden. I aquests haurien de revertir justament en convertir-lo en una ciutat d'acollida, com ho va ser en el seu moment. Perquè l'acollida implica no únicament guanyar diners, sinó distribuir-los de manera que, per exemple, resolguin problemes d'habitatge, problemes d'esports, de molts tipus.
1: Gabriel, no sé si tot plegat ho heu comentat amb l'Ajuntament, si els hi heu traslladat els vostres neguits.
3: Sí, bueno, jo dic que a nivell de districte i de barri jo no estic descontent de com funciona. Vull dir, tenim un espai de gran afluència, un espai per una zona tensionada, i intenten prendre mesures. Però clar, hi ha mesures que es poden aplicar a nivell de barri, que és fàcil aplicar-les a nivell de barri. El tema d'autocars, d'autobús, es resol parcialment. Però hi ha d'altres, per exemple, el tema de terrasses, que no. El tema de terrasses és tota la ciutat sencera. I aquí hauria d'intervenir l'Ajuntament com a casa gran, no únicament al barri. I de vegades l'Ajuntament falla, per mi. A nivell de barri sí, però a nivell de ciutat se li escapa. I a nivell de país potser també. Ja podem anar, diguem-ne, arreglant coses a nivell local, quan realment després, en moments determinats, doncs l'Ajuntament ens posa aquí el tour, que ja trobo que no era necessari posar-lo aquí, o quan la Generalitat amplia l'aeroport, si és que arriba a ampliar-lo, que també ens portarà molts més turistes. Evidentment, tot això suposa més turistes. Però el turisme ja ha arribat a un punt que no pot més. Vull dir que el que s'hauria de fer potser és obrir altres sectors. Perquè a més la gent que treballa a turisme, molta treballa en precari. I se'ls hauria de trobar una sortida abans de començar a tocar el tema del turisme. Penso jo.
2: Un punt important en tot això, Gabriel, són els comerciants de la zona, que els quals tenen un sentit una mica negatiu, no? Perquè, clar, potser la gent pensa que amb tanta gent que estarà per la ciutat aquests 4 dies, les vendes s'incrementaran, però no sé si és així als barris afectats.
3: En el cas del Papa et diria que sí. O sigui, jo quan els comerciants es mouen el dia del Papa i diuen que aquest dia no fan caixa, i després, però quan el Papa deixi de venir, com a mínim durant un temps creixerà exponencialment la quantitat de gent que vingui. Per tant, el que hauran perdit del papa, després ho guanyaran. Amb el tema del tour no ho tinc tan clar. Evidentment, els comerciants sempre diuen que un dia de tancament, per exemple, de terrasses, que és el que preocupa més, en el fons, és un dia que hi perden diners. Però de vegades aquest dia que hi perden, després el recuperen.

0: Les molèsties hi són, jo diria que en un altre aspecte, és que no es pot seguir la rutina normal. Jo tinc companys de l'associació que, per exemple, havien d'anar a fer-se proves al Puigverd i no el dia 2 i no podien, al final es va resoldre, però has d'anar resolent els casos cas a cas, o comerciants, per exemple, que els seus treballadors no saben com arribar al dia del papa, vull dir, aquest dia del tour era diferent, de fet va ser un tros que va quedar afectat, no va ser tant, sobretot és Avinguda Gaudí, suposo que heu parlat amb Avinguda Gaudí en Gaudí Shopping, perquè Gaudí Shopping són els que estan més encesos, diguem-ho així, no? I us poden donar més informació que nosaltres, Ja jo puc parlar en nom de veïns, no? Clar, comerciants o tant.
1: Això t'anava a dir, tu pots parlar en nom dels veïns. Què et diuen els veïns quan et troben pel carrer? Quines són les seves principals preocupacions?
0: Home,
1: ja no
0: depèn,
1: tant només
0: depèn,
1: pel
0: depèn.
1: Tour de França, sinó en general de com està derivant el barri, pel tema de turisme.
0: Clar, el tema del barri és un tema delicat. El lema de l'associació havia estat volem un barri per viure-hi, en aquest moment. És bàsicament, a mesura que plegaven indústries, que en van plegar moltes, es van deslocalitzar, els van canviant per equipaments, i tenim molts equipaments gràcies a que se'n van a les indústries i l'Ajuntament va intervenir, de tota mena, l'Ateneu, l'Escola Tàbor, el Centre d'Assistència Social, te'n podria dir moltes. Però ara jo també de lema. Jo dic ara que vull viure en un barri, perquè no és un barri.
2: Clar.
0: És un barri, sobretot aquesta part al voltant del temple. Bàsicament perquè hi hagi un barri necessitem residents permanents i llogaters a llarg termini. Si no hi ha residents permanents, no hi ha llarg termini, no hi ha barri. Perquè el tema de comerç de proximitat sí que es pot discutir, que és molt difícil d'arreglar, però comerç de proximitat implica, per una banda, hi ha un canvi d'hàbits de compra, del qual són culpables tots. No anem a comprar el forn ni la peixateria, sinó que anem a comprar el súper o el centre comercial o ho comprem per online. Per altra banda, hi ha un problema de canvi generacional. Els fills volen fer l'ofici dels pares perquè és massa feixuc. I per altra banda, doncs, els locals pugen de preu. Per tant, el comerç és molt difícil d'arreglar. Però, en canvi, l'habitatge es podria arreglar. En lloc de quedar envaïts, diguem-ne, per gent que, de fet, no és del barri, no és del barri, vull dir, no volen viure al barri. Venen aquí una temporada, s'ho passen, no únicament els turistes, sinó també els expats que no s'acaben d'incorporar i que, a més a més, determinen canvis en el comerç i tal, això fa que el barri es perdi. I això s'hauria de recuperar. Que no vol dir que vulguem el barri de sempre, és impossible. Però sí que vol dir que tots aquests pisos en què hi està visquent gent que no viu al barri podrien ser per gent que sí que voldria viure en el barri. Els exemples. Gent que està ocupant-se de cures de gent gran, per exemple, i que es veuen obligats a viure en infrahabitatges de locals sense cèdula de residència perquè no li vol llogar pisos. Perquè prefereix llogar-los als turistes o qui sigui, els dona molt més rendibilitat. I aquests sí que voldrien viure al barri. I no viure malament en el barri. Vull dir que el tema de renovar el barri s'hauria de renovar. Això va passar a la postguerra. La postguerra, com va venir l'altra onada immigratòria, vam construir barri sencer, sigui qui sigui que manés, és igual, per acollir tota aquesta gent. I ara, en aquest moment, tota aquesta gent que no venen a prendre els diners, que estan justament treballant aquí, i amb una sèrie de feines que nosaltres no volem treballar, saben que no tenen casa. I, en canvi, sí que tenen casa els que venen a passar 4 dies i que, de fet, doncs, el davant és el brunch o el cafè d'especialitat.
1: Doncs veurem com acaba aquest... Sí, s'explica perfectament. Gabriel Mercadal, president de l'Associació de Veïns de Sagrada Família, moltíssimes gràcies i que passin el millor possible aquests dies d'atur.
0: A la vostra disposició.
1: Una abraçada.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Nada más queremos resolver todas las dudas que tenemos sobre herencias y con nadie mejor que con María Elba Rojas, abogada especialista en herencias del bufete Rojas. María Elba, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, Miriam.
1: Hoy nos queremos fijar un poco en los que normalmente son los principales herederos, que somos los hijos. ¿En qué situación se pueden encontrar los hijos cuando fallecen sus padres?
6: La primera es si sus padres han hecho el testamento o si no lo han hecho. Si no lo han hecho, va a mandar la ley. Es decir, van a heredar todos los hijos a partes iguales. A veces vienen al despacho a quejarse a buenos hijos y digo, yo soy la única que he cuidado de mis padres no había testamento y nos deja todo lo mismo. Para eso está el testamento, para
1: no
6: beneficiar
1: se puede hacer nada si no hay testamento.

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Servidor de vostès, què tal com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest divendres 3 de juliol, dia en què us expliquem que l'alcalde de Salou, Pere Granados, ha enviat una carta a diferents estaments polítics i policials per crear una taula de coordinació contra el top manta. La mesura la va aprovar fa uns dies per unanimitat al ple de l'Ajuntament de Salou. L'objectiu és crear un espai de treball per coordinar estratègies, compartir informació i impulsar actuacions conjuntes davant una problemàtica que afecta diferents municipis de la Costa Daurada. La invitació s'ha enviat a la delegada i subdelegada del govern, com a representants d'Interior, del Govern de la Generalitat i del Govern Central, membres d'Andema, Associació per a la Defensa de la Marca, també l'alcalde de Cambrils i els caps de les policies locals, també els regidors de seguretat, tant de Cambrils com de Salou. També us expliquem, és la dada del dia, que cada jornada es fan 2,3 milions de desplaçaments al Camp de Tarragona segons l'enquesta de mobilitat quotidiana presentada pel Departament de Territori i per l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de l'Àrea. El 53% es fan en transport privat, el 40% en modes actius i el 6% en transport públic. Els desplaçaments diaris en dia feiner han pujat un 23% des del 2020. Recorden que l'enquesta del 2020 es va fer en el context de la pandèmia de Covid-19. La mobilitat mitjana també augmenta fins als 3,9 desplaçaments diaris per persona davant dels 2,9 del 2020. Una consulta que ha comptat amb una participació de 14.000 persones. I acabem el repàs a l'actualitat amb un avís, el que fa el sindicat SATSE Catalunya, que adverteix que els centres d'atenció primària de les zones costaneres afronten, com cada estiu, un augment molt significatiu de la pressió assistencial sense un reforç real de les plantilles. En un comunicat, el sindicat alerta que l'increment de la població flotant, sumat a les vacances del personal i a unes contractacions addicionals que no són suficients, asseguren, repercuteix directament en la qualitat de l'atenció que reben tant els veïns com els turistes. El sindicat reclama al Departament de Salut una planificació estructural amb contractacions reals i suficients davant l'augment estacional de població i també li demana que deixi de recórrer a mesures temporals. Així està l'actualitat del dia. Anem a veure quina és la previsió meteorològica per aquest cap de setmana. Des del Servei de Meteorologia d'AEMET, Noelia García.
2: Bona tarda. Avui divendres pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Reus, 37 a Tortosa, 35 graus a Gandesa, 33 a Tarragona i 32 graus al Vendrell. Durant aquesta tarda, temps càlid amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent moderat mestral, especialment a la zona sud. Demà dissabte pujaran les temperatures, 36 graus a Reus i a Tortosa, 35 a Gandesa, 33 graus a Tarragona i 32 al Vendrell. Serà un dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat. Temperatures mínimes de 18 graus a Gandesa i 20 graus a la capital. És una informació d'AEMET.

0: Doncs ja tenim per aquí, anava a dir els membres, però no, perquè són els soldats. Soldats de la tertulieta. Part dels soldats, que són César Carrasco. Hola, César, què tal?
1: Què tal, molt bon dia. Nos falta el general, que lo sàpigues. No.
0: Sí, sí. Aparte, me envía fotos que entiéndelas tú. Porque David, que es el que falta, es como un jeroglífico. Entonces necesitas una piedra roseta para intentar descifrar qué es lo que te está diciendo.
1: Molt fàcil. Méteselos a la GPT, verás que rápido.
0: Y alguna cosa dirá. Sí, sí, sí. Me envía una foto de un ordinador. Digo, vale, doncs, perfecta. Didac Montoliu, Didac, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bueno, pues con estos bueyes hay que arar. Mira, això és, escolta,
2: és lo que hay.
0: Això és lo que tenim.
2: Sí. Greu per tu i pels oients.
0: Dida, com portes lo del tour? Tu que vius en zona totalment afectada, clar, nosaltres a la ràdio estem, però com que no vivim, ningú viu aquí, doncs la resta del dia, quan estàs fora de l'emissora, no ho vius en primer pla, però tu sí, tu ho estàs visquent.
2: Sí, sí, estic sota assetjament, tu. La Guàrdia Urbana fa dos dies que tanca el carrer d'accés a casa meva. I dius, ah, mira que bé. Sí. I, però resistirem. Tarragona ja va fer fora els francesos una vegada i tornarem.
0: No, a més, el dia en qüestió, el dia 5, tens una moguda per allí pels voltants, amb el village, amb actuacions... Amb...
2: Sí, clar,
0: no
2: sí,
0: és
2: sí,
0: només sí, sí. El pas dels ciclistes, que això al final és el de menys? Perquè els veuràs sí, passar i s'ha acabat.
1: Una mancha de colores, yo he visto varias vegades la volta, el tour, no sé si... Sí, el tour, me recuerdo alguna de los Pirineos, que ahí por lo menos eran de subida todavía, pero en una ciudad, o sea, tarda ves manchas de colores.
0: Y aún que es salida neutralizada hasta la altura de la Sabinosa, no empieza realmente la etapa, entonces el paso por Tarragona es salida neutralizada.
1: Un paseíto.
0: Van a ir a ritmo de paseo. Ritmo de paseo para ellos, tú y yo iríamos con la lengua fuera. Pero, claro, es el show previo. La caravana...
2: Sí.
1: Y la de Express, sí, sí, sí. Y la de Express.
0: Sí, sí, sí. La festa del ciclisme.
2: Arriba
0: tal sí, totalmente, sí, sí, sí.
1: Un mensaje para Dida, que estuve en Holanda la semana pasada y...

0: spoiler, per, no, per la gent que no l'ha vist, que és un punyetero espectacle, que és una delícia. Que dius, hòstia, Spielberg, no t'hauries de morir mai. La intel·ligència artificial ha de servir per algo per replicar-te. Amb això ja en tindríem, amb això ja en tindríem prou. És això.
1: Anava a dir que és un tema aquest dels extraterrestres que Spielberg ja ha treballat. ET és segurament la més coneguda.
2: Encuentros en la tercera fase.
1: Encuentros en la tercera fase, que des de finals del 70, la Guerra de los Mundos, no?
2: Que, de hecho, Encuentros en la tercera fase és... quizás la primera de extraterrestres de Spielberg y un momento cumbre en su carrera, porque venía a hacer Tiburón, todo el mundo esperaba qué nueva película iba a hacer Spielberg, era la primera vez que Hollywood ponía todo a su disposición tras el éxito de Tiburón, y tenía ahí mucha presión por hacer la peli, tenía este guión dando vueltas por ahí. Curiosamente, hay un punto de partida en todo esto, que es el belief de la serie, hablando de series también de extraterrestres de Expediente X, ¿no? Del si creemos o no creemos, ¿no? En la vida exterior. Y recuerdo que en el DVD de, para mí, la mejor peli de posiblemente de extraterrestres en concepto visita a extraterrestres, que es Encuentros en la tercera fase, una película que cuando la analizas tiene casi una hora de presentación de historia y el punto de giro llega a la hora y diez, hora y cuarto, y todo el final se acelera, que estructuralmente es como muy rara, pero funciona, y el Richard Dreyfuss está absolutamente brillante. Y aquí el Spielberg decía en el DVD de los extras que él en esa época creía, en la época de Encuentros a la tercera fase de ET, él estaba convencido de que realmente existía vida exterior y que iba a llegar. Y que a día de hoy, la edición del DVD fue el 50 aniversario o algo así, hablamos del 2020 o 2018, no sé, por ahí, pues decía que ya no creía, porque hubiesen llegado, que él estaba convencido de joven, pero que hoy, a día de hoy, al no encontrar pruebas empíricas de vida extraterrestre y que ellos no han comunicado con nosotros, pues que como había dejado de creer, ¿no?, en los extraterrestres. Un tema que, por cierto, Kubrick en 2001 Odisea en el espacio toca de refilón, que Georges Méliès con El viaje a la luna ya es el primero en mostrar extraterrestres, en este caso los habitantes de la luna, los lunáticos, en 1902, que el propio Shyamalan con Señales también ha tratado, el Philip Kaufman con la invasión de los ladrones de cuerpo, muchos grandes... El Mass Attack de Tim Burton. Hay muchos grandes directores que han tocado el tema. Sí.
1: A més, el tema de creure o no, Didac, no sé si ho vau veure, però va ser notícia, es va fer viral al moment, quan Obama va a un podcast d'entrevistes i diu que ell creu en els extraterrestres. Clar, i automàticament s'encenen totes les alarmes i comencen les teories de la conspiració. Va dir, ¿qué has visto tú?
2: ¿Qué sabes?
1: I va dir, no, yo no he tenido ninguna prueba fehaciente, no, lo de l'Àrea 51 i les famoses teories i llegendes que hi ha al voltant no hi ha res, però bueno, hi ha una certa fascinació de l'expresident, en aquest cas dels Estats Units, que li portava a dir que sí, que ell creia, que és una mica el leitmotiv d'Expedient X, de la sèrie, Mulder, Scully, el que creu
2: i la científica,
1: i la que no, clar. I la que darrere de tot veu una raó científica, Didac.
0: Sí, aquí faré un requiebro ara, ja em perdonaràs, Pablo, però és que m'has fet pensar que ens en deixem una altra, que a nivell de qualitat és molt inferior a lo que, com molt bé explicava el César, que és Encuentros a la tercera fase, però ara que he citat Obama m'ha vingut al cap Independence Day.
2: Sí,
0: Independence
2: Day
1: molt divertida.
0: És una pel·lícula superentretinguda, molt divertida, president dels Estats Units i el marciano rebenta en la Casa Blanca. En aquell moment, al meu cine, la gent es va posar a aplaudir. Bravo! La gent ho va gaudir molt. Expediente X va ser un fenomen generacional. Jo personalment estic més al cantó de l'Scully que del Mulder. I personalment em costa molt creure. I moltes vegades penso que és un defecte, que m'aniria millor a la vida si tingués més fe, però em costa molt creure.
2: Hay que decir que está inspirado Expediente X en una historia real de los años 70, sí. A partir de muchas... hubo un movimiento ovni porque hubo muchas visualizaciones y hubo muchos teóricos contactos en primera, segunda o tercera fase, etcétera, etcétera. Y hubo un científico que la NASA le encargó investigar todos los casos de posibles avistamientos, etcétera, etcétera, para con cierto rigor científico, pues bueno, acabar con aquello, que sería un poco la Mulder o la Scully original, por así decirlo. Y el tipo este, científicamente había como unos 80% de los casos que era pues un avión, un no sé qué, un no sé cuánto, pero claro, había un 20% de casos inexplicables que le hicieron científicamente interesarse por el tema y continuar, ¿no?, investigando en el asunto, ¿no?
1: Sabeu que hi ha un remake de la sèrie que s'està preparant,
2: sí?
1: una nova Expedient X, No sé si això ara farà que també hi hagi una espècie de febre pel món alienígena i de més.
2: Hicieron peli, además, de Expediente X no hace mucho tampoco, con, todavía con Mulder y Scully, hace 10, 15 años.
1: Peli fallida, sí. Al lado de la serie, yo creo que...
2: Sí.
1: Fem un habitual quan parlem d'algun gènere o subgènere dins del món del cinema, que és el vostre top 3, de què és o quines són les que més us agraden. Didac, les teves 3, quines serien?
0: Bé, pues en primer lloc, però la que més m'agrada perquè em va marcar de petit, Encuentros en la tercera fase. Encuentros en la tercera fase a mi em fascina. El meu plaer culpable és Independence Day, perquè la gaudeixo com un enano, amb tots els problemes que té la pel·li, amb tots els tòpics, amb tot el mal director que pot arribar a ser Roland Emmerich, que pot arribar a ser un desastre...
2: És alemán pues, que quiere destruir el mundo, ¿eh? Roland Emmerich, ¿eh?
0: Sí. I estic com a tot tres... Pues, em sembla que tornaré a l'Spielberg i posaré la seva adaptació de La Guerra de los Mundos, perquè li donava un to de terror, un to de por, que molava molt. Li donava una foscor a la història que dius, hòstia, és que li pega molt bé. Sempre ens hem apropat al mal...
2: A mí me sembra una mica fallida aquesta, y curioso porque todo el principio, como tú dices, toda esa parte de cómo salen de debajo de la tierra, cómo se vive un poco en primera persona, pero bueno, el estereotipo del Tom Cruise, del padre desastre que justo el fin de semana que se queda con los hijos acaba el mundo y demuestra que todo lo desastre que ha sido toda su vida con su padre ahí ya se rearce, ¿no? Y lo cumple. Hay ciertas cosas, la escena con Tim Robbins que es súper fosca y está muy bien, pero y a moments de aquesta pel·lícula que a mi em semblen una mica fallides, a mi, eh?
0: Sí. Jo la valoro molt positivament i entenc i segurament puc compartir algunes de les anàlisis crítiques de la pel·li, però quan llegeix la novel·la de H.G. Wells de La Guerra del Món, diu, i te la imagina, i se't recrea al cap, és una novel·la molt, molt lluminosa. Ataquen de dia, surten de la Terra, i de cop i volta tens una barrella entre els marcianos d'H.G. Wells i la foscor d'Alien. I dius, hòstia, això està guai. Això està guai. I que és veritat que Spielberg és incapaç de no tocar el tema de la família, perquè és el seu gran tema. Està amb els Fammelman. Ell està arrossegant la història de a quien quieres más, a papá o a mamá, des que sa mare els va abandonar pel millor amic del pare. Saps? Però jo és que li valoro molt positivament a La Guerra dels Mundos, però també si demà des demà, a lo millor te la canvio i et dic Alien. A lo millor te la canvio i et poso el primer Alien, perquè és que és un gènere que té autèntiques obres mestres.
2: Sí, sí.
0: De dir, pel·lícules fascinants. I ja, quan el César va proposar, si puc fer una mica d'intratertulieta, quan el César va proposar també còmics, històries d'aquestes, pues ella aprofita des de que ho va comentar el César per tornar a llegir l'Eternauta, que no només està en format sèrie a Netflix, sí. que és una sèrie increïble, sinó que el còmic és fascinant. És una història d'invasió alienígena amb unes lectures polítiques i que quan saps el que li va acabar passant a l'autor, a l'Héctor Germán Oesterheld, dius que posen la pell de punta, perquè tot el que fan els marcianos és el que 20 anys després li farà la dictadura militar a la família Oesterheld. Les desaparicions, els controls mentals, en com la gent passa a ser un traïdor entre ells, és tot el que va viure Argentina 20 anys després amb la dictadura militar. És una autèntica obra mestra, aquest còmic. La sèrie està molt bé. La sèrie està molt, molt, molt...
1: Amb
0: Ricardo Darín. La van estrenar l'any passat a Netflix i realment val molt, molt la pena perquè l'han aconseguit actualitzar. El còmic té més... El còmic l'any que ve farà 70 anys. Es va publicar entre el 57 i el 59 en format de tires periòdiques, en una revista, en Hora Cero, saps? I actualitzar-la també amb tant carinyo, dius, és brillant. És una història d'invasió extraterrestre que compleix amb tots els tics que ha de tenir una gran història d'invasió extraterrestre, els té tots.
1: César, el teu top?
2: Pues estoy aquí repasando la lista de los tops y coincido totalmente con Dita. Para mí, pues eso, Encuentros en la tercera fase, Alien y posiblemente ETS sean un poco las principales, pero también a nivel gran película, La llegada de David Villeneuve, me encanta, me parece que estaría en ese top.
1: Nivel visual quizá, ¿no?
2: Sí, pero también la propia historia, ¿no? La argumental, el rollo de la historia, sin hacer demasiado spoiler, porque aquí si hablas de la estructura de guión estás haciendo spoiler, pero

0: Bueno, esta historia circular que plantea los extraterrestres y que luego en la película tiene consistencia e historia, pues me parece brillante. Y después, como decía Dida, yo creo que hay esas dos categorías, ¿no? De las grandes películas que meteríamos a Alien, meteríamos, pues eso, La Llegada, Encuentros a la Tercera Fase, Señales, incluso me atrevería a decir, del Shyamalan, que es quizás una peli menor, pero que también está bastante bien hecha.
1: Un lugar tranquilo, meto yo también. Sí. De John Krasinski.
0: También.
1: Con Emily Blunt.
0: También. Y que técnicamente es una maravilla, sí, por el tema del sonido, tal. O sea, sí, realmente. Y luego está lo del placer culpable que decía Dylan, sí, que es un género muy divertido. No hemos mencionado a Predator, por ejemplo, que a mí me fue una peliculón también del Schwarzenegger, o los Men in Black, que también son enormes. Sí, sí. En el nivel un poco de las pelis un poco serias, pretenciosas, y que sobre todo usan los extraterrestres como metáfora de otra cosa, Distrito 9, que nos habla de la marginación, el racismo y el apartheid a partir de la invasión, ¿no?
2: Es verdad, me había olvidado, es una gran, gran película, Distrito 9.
0: Sí, sí, y después Mi Pequeño Placer Culpable, La Cosa de Carpenter, me parece brillante.
1: Sí.
0: Sí, sí, La Cosa de Carpenter, que a mí me encanta, que es una película que tengo una debilidad, y las nuevas versiones que se han hecho no llegan ni a la suela de los zapatos de esa primera versión de Carpenter, sí.
1: Digas.
2: Perdona, César va a proposar temes, vaig intentar veure una altra vegada La Llegada, perquè tinc un problema molt gros amb La Llegada. De Denis Villeneuve m'agrada tot, absolutament tot. Juntament amb Nolan, és dels directors que trobo més interessants si parlem de cine mainstream. Però quan vaig anar al cine a veure La Llegada, no sé si està cansat o què,
1: a dormir,
2: però em vaig quedar clapat.
1: Sabia jo. Momento si està.
2: A dormir. I altres vegades que ho he intentat veure a la tele, no hi ha hagut manera, tu. I ara me l'he posat per preparar-me per la tertúlia, l'estava veient i dic, hòstia, això està guai, però després vaig dir, ara el César també ha dit que parlem de còmics, i dic, pues,
0: ara, clar, em torno a llegir
2: l'Eternal, perquè sempre ve de gust, saps? I he aprofitat aquest temps, però hòstia, La Llegada l'haig de tornar a veure amb uns altres ulls, perquè ho té tot perquè m'agradi. Té el tema, té el director, té l'actriu Amy Adams, que la trobo una gran actriu, però no hi ha manera, no sé què és.
0: És cert que tiene un ritmo lento, és cert que La Llegada, bueno, i de hecho la propia Llegada ya se produce cuando está la película, o sea, sí, es como que las naves de golpe aparecen y ya están, no llegan ni siquiera, ¿no? Sí. O sea, hay este punto ahí de... Y hay un ritmo lento, pero que tiene su sentido. O sea, lo mejor de la película es eso, cómo cobra sentido las cosas que aparentemente no tienen sentido durante la primera hora de la película.
1: Y que luego enlazas.
0: Y luego conectas, claro. Sí, sí. Esa es la gracia un poco, ¿no?
1: No. Ya que parlem d'enllaçar i de connectar, connectem amb les Canàries?
0: Hombre.
1: Pues venga. Som-hi, que ens espera la nostra corresponsal. Noemi Guillermo, Noemi, ¿qué tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Quina és la teva proposta de peli clàssica per aquest cap de setmana?
3: Quan va dir César que el tema que havia escollit per aquest divendres eren els extraterrestres, em va fer molta il·lusió perquè sóc molt fan del gènere. I donava per fet que vosaltres parlaríeu de La Invasión de los Ladrones de Cuerpos, de Ultimátum a la Tierra o de L'Enigma del Otro Mundo. Així que he buscat una que també és molt coneguda, però potser no tothom l'ha vist. Som-hi amb ella?
1: Vinga, a veure quina és.
3: Mira, és de 1953, és en blanc i negre, està basada en un relat de Ray Bradbury, està dirigida per Jack Arnold, que també és el director de L'Increïble Hombre Menguante, i el títol original en anglès és It Came From Outer Space. Aquí es va traduir com Vinieron del Espacio o també Llegaron del Espacio. Si no l'has vist, et sona, no?
1: Em sona, però no l'he vista.
3: Molt bé, doncs mira, ens situem al típic poblet nord-americà en 50. Un astrònom aficionat veu com un meteorit cau al mig del desert i quan ell i la seva nòvia van investigar descobreixen que en realitat és una nau extraterrestre. La nau és soterrada per un despreniment de terra, esborrant qualsevol rastre que hagi pogut deixar. I clar, quan intenta convèncer els seus veïns del que han vist, els prenen por bojos. Però ve d'aquí que comencen a passar coses estranyes perquè l'alienígena que venia dins la nau es dedica a suplantar persones. Que això ja ho veurem 3 anys després a La Invasión de los Ladrones de Cuerpos, si te'n recordes.
1: Sí.
3: Doncs aquesta pel·li és pura sèrie B, però és molt entretinguda, amb l'encant que dona l'ingenuïtat de la ciència-ficció dels anys 50 i amb la curiositat de que es va filmar en 3D, que va ser un format pioner en aquella època i va ser la primera pel·lícula estrenada per la Universal en 3D. I el millor de tot, només dura 80 minuts, així que si us fa mandra la de Spielberg, perquè és molt llarga, aquesta és la vostra pel·lícula. Recordo el títol. It Came From Outer Space, Vinieron del Espacio, 1953. I no l'he trobat a cap plataforma, així que tornem a fer una petició des d'aquí a Filmin, Prime Video, YouTube, etc. I mentrestant, doncs, us la podeu descarregar de forma il·legal perquè de moment és l'única forma de veure-la.
1: Perfecte, fent crides a la il·legalitat. I és una molt bona manera d'acabar la temporada radiofònica.
3: Per cert que...

0: Que la pel·li de Spielberg hi ha molta polèmica.
1: Sí.
0: Que hi ha gent que diu que és un desastre total, hi ha gent que diu que és una obra mestra. Mira, jo estic al mig.
1: Al mig?
0: Crec que, sí, crec que no és la millor pel·lícula de Spielberg, ni de lluny.
1: Ostres, és que la millor pel·lícula de Spielberg...
0: No, clar, clar. No, però hi ha gent que ho diu, però bueno, que tampoc és tan dolenta, jo m'ho vaig passar molt bé, vull dir, és molt entretinguda. És veritat que el guió és bastant desastrós, però, escolta, és molt entretinguda i té coses molt xules. Jo sé que recomano anar-la a veure.
1: Fem una crida al cinema divertimento.
0: Sí, com aquest.
1: Això mateix, és a dir, una pel·li on vas, estàs una hora i mitja, dues hores, les que siguin, entretingut mentre l'estàs mirant, surts de la sala amb un somriure a la cara i és probable que dues hores després et preguntin i ja no te'n recordis d'absolutament res de la pel·li. Però, escolta, el parell d'hores que has estat a la sala mirant-te-la, doncs l'has gaudit. Ja està. Si és que a vegades no necessitem res més. No necessitem anar d'obra mestra en obra mestra.
0: Sí, perquè el cinema d'autor està bé, o l'art i ensaio, bueno, de tant en tant, però, ostres, hem de buidar el cap també.
1: Sí.
0: I saps quin altre m'ha agradat molt, que també la vaig veure al cap de setmana passat? Obsession.
1: A veure,
0: si ara ara hi ha dues pel·lis que estan triomfant entre la gent jove i estan rebentant la taquilla. Backrooms?
1: Sí, que van parlar amb ella. Sí, sí, sí.
0: Vale, pues les han fet dos nois de 20 anys.
1: Sí.
0: Doncs a mi Backrooms em va avorrir moltíssim, sí, però una de les pel·lícules més avorrides que he vist a la meva vida. Però en canvi, Obsession, que ja havia vist el tràiler i vaig pensar, uix, aquesta no m'agradarà gens, perquè em va semblar la típica pel·li de terror adolescent de sustos.
1: Sí.
0: Doncs super entretinguda, una història super interessant i la noia està fantàstica. Així que recomano la de Spielberg i Obsession. Quasi que et diria que Obsession em va agradar més.
1: Mira, bueno. Triple recomanació. La clàssica, que és la recomanació per la qual la paguem, i després, a més, ens ha donat dues gratis, que és la de Spielberg i Obsession. Molt bé. Noemí, escolta, ho deixem aquí amb tu, ja que a la tertulieta li queden dues setmanes.
0: Escolta, i no m'invitareu a les recomanacions per l'estiu?
1: Si vols participar, òbviament. Sí, participes?
0: Sí.
1: Mira, aquesta participació la tanquem aquí en directe, a Ràdio Verité. Vale, doncs llavors d'aquí a, què, dues setmanes, no? Sí, en dues setmanetes parlem i llavors ja sí posem el punt final a la temporada de ràdio.
0: Molt bé.
1: Una abraçada forta.
0: Una altra, bon cap.

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Del 2 al 5 de juliol, Lleida i 13 municipis de la demarcació acullen la 21a edició del Festival Internacional de Bandes de Música. Durant 4 dies, 11 formacions procedents de Bèlgica, França, Portugal, el País Valencià, Aragó i Catalunya oferiran concerts gratuïts en diferents escenaris, convertint el territori en un gran aparador de la música de banda. Entre les novetats d'enguany, el vespreig i les xarangues al Centre Històric de Lleida, el divendres 3 de juliol, de les 8 del vespre fins a la mitjanit a la plaça del Dipòsit. I ja escalfa motors el Festival Pau Patarres de Tàrrega, que celebra del 9 al 11 de juliol, festival de referència de les Terres de Ponent, que torna a combinar concerts, espectacles de circ, activitats familiars amb el Pau Paquits, amb un mercat d'artesania i una àmplia oferta gastronòmica amb food trucks. Entre els caps de cartell, sopa de cabra, de tiets, la pegatina o els Amics de les Arts, una proposta multicultural pensada per a tots els públics. I també avancen els preparatius de la Transsegre de Balaguer, que tindrà lloc del 10 al 12 de juliol. La popular Festa de l'Aigua recupera enguany la doble baixada de barques casolanes pel riu Segre, amb recorreguts entre Camarasa, Sant Llorenç de Montgai, Gerb i Balaguer. Activitats festives, música i cultura popular per reconèixer les embarcacions més originals i les que completin el recorregut amb més rapidesa.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: En las madrugadas de los viernes se abre un espacio para la cultura, una charla para opinar sobre tus películas favoritas, libros imprescindibles, canciones que forman parte de tu vida, series que no te puedes perder. La Cultureta Gran Reserva, con Rubén Amón. Un programa entretenido con anécdotas y recomendaciones literarias y audiovisuales. Los viernes a la 1:30 de la madrugada. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Radio.
3: Son las 12, la 1 en Canarias. 1.750.000 andaluces le dieron su voto para evitarle un gobierno con Vox. Les pidió que le votaran a él para no tener que pasar por el aro de Abascal. Y le escucharon. Así que Juanma Moreno, investido presidente de Andalucía hace unas horas, les debe una respuesta. Tendrá que convencerles de que hacer lo que dijo que no haría, gobernar con Vox, de que asumir los postulados de la ultraderecha es el mal menor porque peor es el bloqueo o la repetición electoral. ¿Peor para quién? ¿Para Andalucía o para Juanma Moreno? Se presentó como moderado y la moderación terminó siendo un gobierno de coalición con los de Abascal en Andalucía también. Se tragó Moreno

0: Radio Estadio Especial Mundial 2026.
1: Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.

0: Molt bona tarda. El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha definit sense embuts la mort violenta d'un noi de 15 anys aquesta passada nit al districte de Sant Andreu de Barcelona. Un assassinat, ha dit, de màxima gravetat, que ha traspassat totes les línies vermelles. Uns fets que ha vinculat a l'augment de la violència, la presència d'armes de foc i el repunt del crim organitzat i de l'activitat de les bandes juvenils. Escoltem l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
1: No estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
0: La gran pregunta és com es combat aquest assassinat i els altres crims que s'han repetit en els últims mesos a diferents punts de Barcelona. Doncs Trapero, en aquest cas, també ha estat molt clar. Més presència policial i un enduriment del Codi Penal.

0: El govern català i l'Ajuntament de Barcelona també han condemnat amb contundència els fets, mentre que els partits de l'oposició han reclamat directament dimissions. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Junts per Barcelona, el Partit Popular i Vox acusen l'alcalde Jaume Collboni de negar la realitat i confondre les prioritats. Són Jordi Martí, Daniel Cirera i Gonzalo de Oro.
2: Senyor Collboni ha perdut el control de la ciutat, ell i el seu govern. Està francament superat pels esdeveniments i el que ha de fer és rectificar, arremangar-se i fer d'alcalde.
3: Quan algú no fa bé la seva feina, se l'acomiada. I en aquest cas, ni la consellera d'Interior, Núria Parlon, ni el responsable de Seguretat, Albert Valle, estan fent bé la seva feina.
4: Negando la realidad, lo único que demuestras es que no estás capacitado para darle la vuelta al problema. Entonces, lo que hay que decir al alcalde Collboni es que ha tirado 3 años, queda 1 año de mandato, que se ponga las pilas.
1: Els socis del govern municipal, en canvi, no demanen dimissions, tot i que troben insuficient l'actuació del consistori.
5: No podem normalitzar una mort per bala cada 15 dies a Barcelona. El darrer incident, una víctima mortal menor.
6: Collboni, un cop més ho confia tot, que la mà dura solucionarà un problema que és un problema més complex i que requereix d'una actuació doncs més complexa.
1: Era analitzant d'Alemany, d'Esquerra, i Marc Serra, de Barcelona en Comú.
0: A aquesta hora també estem pendents d'un incendi que crema sense control a la Bisbal d'Empordà i que ja afecta el massís de les Gavarres.
1: 10 mitjans aeris i 35 de terrestres estan treballant per controlar un foc que té diversos focus secundaris en el que està dificultant les tasques d'extinció. El cap d'operacions dels bombers de la regió de Girona, Ferran García, reconeix que és un foc important.
7: És dels grossos que tenim. Que no vol dir que es faci gros, estem aquí perquè no es faci gros, però estem posant l'estructura necessària perquè si aquests incendis fan gros estiguem tots aquí. Per això s'està evacuant, per això s'han fet els potencials, per això hi ha el graf aquí.
1: S'ha demanat el confinament de 10 poblacions del litoral de la Costa Brava i també d'una casa de colònies Pou de la Glas, on hi ha 150 nens que es troben bé.
0: I el govern català torna a posar sobre la taula la vinyeta com a sistema de pagament per utilitzar les autopistes.
1: Això després que aquesta mateixa setmana el president de la Generalitat reconegués que l'aixecament de les barreres a la AP7 no va ser una decisió encertada. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, però reconeix que la mesura ha de passar necessàriament per Madrid.
8: I a més la tramitació necessita que sigui a través del Congrés de Diputats. Per tant, necessitem que sigui global a tot l'Estat i que es tramiti des del Congrés de Diputats. Però sí que des de Catalunya volem fer una proposta perquè pugui ser debatuda a l'estil d'altres qüestions que també hem introduït.
1: Paneque també ha assegurat que a curt termini s'estan estudiant més mesures per ordenar i disminuir el trànsit a l'AP7. Ahir es van produir diversos accidents amb la implicació de vehicles pesants.

0: El titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Ara sí, bona tarda. La selecció espanyola ja és als vuitens de final del Mundial després de guanyar de forma solvent a Àustria per 3-0 amb un doplet d'Oyarzabal i un gol de Pedro Porro. El seu rival serà Portugal, que s'ha classificat guanyant a Croàcia per 2-1 gràcies a un gol de Gonçalo Ramos al minut 93. També ha passat Suïssa, que s'ha imposat Algèria per 2-0. Més partits de setzents. A les 8, Austràlia-Egipte. A les 12, Argentina-Cap Verd. I a 3:45, Colòmbia-Ghana.
0: Repassem la previsió del temps pendents d'una nova onada de calor que sembla que començarà a partir d'aquest diumenge. Noelia García, bona tarda.
3: Bona tarda. Avui divendres a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones del Pirineu, prelitoral i depressió central. Els termòmetres marcaran màximes de 37 graus a Girona i a Lleida, 33 a Tarragona i 32 graus a Barcelona. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. Demà dissabte pugen les temperatures i es superaran els 36 graus a gran part de l'interior i fins i tot els 38 graus a l'Empordà. Els termòmetres marcaran 38 graus a Girona, 37 a Lleida, 33 graus a Tarragona i 32 a Barcelona. Serà un dia de sol predominant al

0: cel clar o poc ennuvolat. Tant aquesta tarda com demà, vent moderat de tramuntana a l'Empordà i mestral a Tarragona. Les temperatures mínimes marcaran 23 graus a Barcelona, 20 a Girona i 18 graus a Lleida. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. Passen 6 minuts de 2:15 de la tarda al control tècnic, Ismael de la Parra.

0: Doncs ho dèiem en portada, un adolescent de 15 anys ha mort a trets aquesta passada nit al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. Marcos.
1: Sí, cap a 2:15 de la nit, un grup de joves s'ha apropat al menor i li ha disparat 2 trets abans de fugir en direcció a l'Avinguda Meridiana. Quan han arribat els serveis d'emergència, han localitzat la víctima inconscient, però encara respirant, amb una ferida per arma de foc a la zona de l'estómac. Els equips sanitaris han iniciat maniobres de reanimació cardiopulmonar, però finalment no han pogut salvar-li la vida i s'ha confirmat la seva mort.
0: Aquests són els fets que ja estan sent investigats pels Mossos d'Esquadra, que han convocat una atenció a mitjans d'urgència arran de tot el que ha passat aquesta nit. Ho ha seguit des de la comissaria de les Corts la nostra companya Ana Utiel. Ana, bona tarda.
2: Bona tarda, Gavi. Doncs després que aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, hagi afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis de la investigació apuntaven enfrontaments entre bandes, els Mossos han estat més prudents. El director general del cos, Josep Lluís Trapero, i l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, s'han acollit al secret d'actuacions i han donat pocs detalls. Això sí, han deixat clar que no es tracta d'un fet aleatori ni aïllat, sinó que els responsables de la mort tenien aparentment el seu objectiu clar, que era aquesta víctima de 15 anys. L'intendent Rodríguez ha vinculat aquest crim a un context marcat per la proliferació de les armes de foc entre bandes criminals, causada sobretot per l'auge del tràfic de marihuana.
3: Doncs hem parlat de la proliferació del narcotràfic en tota la seva escala de producció, des del crim organitzat més elevat internacional, tenim algun fet darrer que seria mostra d'això, però també com això empapa les estructures criminals més bàsiques, més arrelades a territoris concrets, que es poden dedicar o no al narcotràfic, però que tenen un accés superior a estris que abans era més dificultós, com les armes de foc.
2: Aquest augment de la presència d'armes, segons Rodríguez, també ha arribat als delinqüents més joves. Davant d'aquesta situació, el director de la policia ha insistit a demanar que s'endureixi el codi penal per castigar amb més contundència tant el tràfic de marihuana com la tinença d'armes de foc. Trapero ha dit que no pot ser que Espanya tenir un arma de foc no comporti l'entrada a la presó i ha demanat que així sigui. També han recordat tant Trapero com Rodríguez que la víctima ja és la 7a persona morta en un tiroteig a Catalunya aquest 2026. En només 6 mesos el nombre de morts ja iguala a tot el del 2025. 5 dels homicidis han passat a Barcelona, un a Badalona i un a l'Hospitalet. A més dels casos més extrems com aquest que han provocat morts, hi ha hagut també fins a 65 fets amb armes de foc, 22 dels quals han ferits.
0: Crònica en directe des de la comissaria de les Corts de Barcelona de la nostra companya Ana Utiel. Ana, gràcies, bona tarda.
2: Gràcies, bona tarda.
0: Mentrestant, els governs català i municipal situen la seguretat, el reforç policial i la lluita contra la multireincidència com una de les prioritats, Marcos, d'aquesta legislatura.
1: Tant la consellera d'Interior, Núria Parlon, com la tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ho asseguren en cada sessió de control o ple municipal. També reivindiquen les xifres del Pla Campai, que ha permès, afirmen, reduir el nombre de fets delictius a la capital catalana. Tanmateix, Parlon i Batlle reconeixen, això sí, que hi ha feina per endavant.
0: I l'oposició, en canvi, carrega durament contra el govern municipal i l'acusa d'haver perdut el control de la ciutat.
1: Junts, Partit Popular i Vox consideren que la violència s'està normalitzant als carrers de la ciutat, mentre que Jaume Collboni denuncien nega aquesta realitat. Les tres formacions l'insten a agafar les regnes de la seguretat i fins i tot reclamen dimissions a banda i banda del plaça Sant Jaume. Són Jordi Martí de Junts, Daniel Cirera del PP i Gonzalo de Oro de Vox.
4: Dir-li al màxim responsable polític de la ciutat, que és el senyor Collboni, que deixi de fer tot allò que no ha de fer i que es dediqui a fer allò que li demanem i li exigim a la ciutadania i Junts pel Barcelona, que és recuperar la seguretat a la ciutat de Barcelona.
5: Jo els demano que dimiteixin i si Núria Parlon i Albert Batlle no dimiteixen, que Salvador i Jaume Collboni els cessin de manera immediata.
6: Y ahora mismo tenemos un problema muy serio en nuestra ciudad con la delincuencia completamente descontrolada. Hemos pasado de ser la ciudad de los hurtos a la ciudad de los asesinatos.
1: Des de la bancada de l'esquerra, en canvi, no demanen dimissions i les receptes que proposen, això sí, són diferents. D'una banda, l'esquerra reclama a l'alcalde que aixequi la veu per demanar més Mossos, mentre que els comuns lamenten que tot ho fia la policia.
7: Demanem al Partit Socialista, demanem a l'alcalde Collboni,

0: que es deixi d'amagar darrere del Partit Socialista i que li demani al seu partit, al govern de la Generalitat, que posi els recursos on toca, de seguretat, a la capital del país.
1: L'experiència dels anys 2000 amb les bandes juvenils de la ciutat de Barcelona i també la ciutat de Madrid, el que ens demostra és que per respondre a aquest fenomen no valen solucions senzilles, no valen solucions fàcils, sinó que el que cal és invertir més recursos en mediació, més recursos en prevenció i més recursos en acció comunitària.
2: Paraules d'Elisenda Alemany, d'Esquerra, i de Marc Serra, dels Comuns.
3: L'altra gran notícia del dia ens porta cap a les comarques gironines. A aquesta hora estem pendents d'un incendi sense control que està cremant la Bisbal d'Empordà i que ja afecta el massís de les Gavarres. Les flames han obligat a confinar la zona de Sant Pol, una casa de colònies amb uns 150 nens, i era també l'urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro, a més de diversos municipis del litoral gironí, de la Costa Brava, que acaben de ser confinats també per precaució.
2: Unes flames que ja han afectat a 30 hectàrees, que estan sent empeses per la tramuntana i que fan molts focus secundaris, fet que complica l'extinció. Els efectius dels bombers tenen un doble objectiu: controlar l'incendi principal i atacar-ne els secundaris, amb l'objectiu d'evitar noves propagacions i consolidar el perímetre afectat. Un dels flancs que més preocupa és el dret, ho ha explicat el cap d'operacions dels bombers de la Generalitat, Ferran García.
4: O sigui, l'objectiu de bombers aquesta, durant el dia d'avui, és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible, i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí dues hores estarem fent una cervesa, és impossible.
2: Pel que fa a les afectacions, ja s'ha confinat a la zona del barri de Sant Pol, l'entorn de la casa de colònies Pou de Glaç, on hi ha 150 nens que es troben bé, i 10 municipis de la Costa Brava. Estem parlant de Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forellac, Llagostera i Santa Cristina d'Aro.
3: Doncs estem pendents d'aquestes flames. No són les úniques. De fet, també hi ha algun altre incendi i això ha dificultat les tasques d'extinció precisament d'aquest foc de les Gavarres, perquè el dispositiu dels bombers s'ha hagut de dividir i no ha pogut atacar únicament de forma centralitzada aquest foc, com dèiem, de les Gavarres, que preocupa i del qual també està pendent, òbviament, en aquests moments molt pendent el govern català. A banda d'això, aquesta atenció, també aquest cap de setmana, molta atenció, volíem dir, a les temperatures, perquè el Meteocat ha emès avisos de perill per una nova onada de calor que s'estendrà entre diumenge i com a mínim fins dimecres vinent, amb els dies més intensos seran dilluns i dimarts.
2: L'arribada d'una massa d'aire molt càlid del nord d'Àfrica farà pujar les temperatures per sobre dels 40 graus a la plana de Lleida i dels 35 a la depressió central i al Prepirineu. Les nits tropicals, és a dir, amb mínimes per sobre dels 20 graus, seran generalitzades i en punts del litoral i prelitoral es registraran nits tòrrides superiors als 25 graus. El Meteocat destaca la persistència de l'episodi i és que, tot i que l'etiqueta d'onada de calor podria retirar-se dimecres, les temperatures es mantindran per sobre de la mitjana fins a mitjans de juliol.

0: Ho deien també en titulars, el govern estudia una proposta de pagament per vinyet a les autopistes per tal de disminuir la saturació i ordenar el trànsit. Ho avançava el president de la Generalitat, Salvador Illa, al ple del Parlament, i avui ho ha ratificat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, des de Girona. Ho ha seguit l'Eudald Sanz.
1: La consellera ha admès que les xifres de sinistralitat han augmentat molt des de la retirada dels peatges de la P7 i explica que la proposta de pagament es vincularia a l'ús, al tonatge i a les emissions dels vehicles.
2: Seríem criteris a l'estil de que no s'havia conegut com la vinyeta, val, per tal de que hi hagi un pagament per ús i un pagament vinculat a alguns criteris determinats.
1: La consellera ha afegit que, mentrestant, treballaran per ordenar el trànsit i per realitzar treballs de manteniment a la via, juntament amb obres d'ampliació de carrils i de millora dels accessos. Per la seva banda, els transportistes critiquen que des de la retirada dels peatges, la P7 ha experimentat un increment exponencial del trànsit de vehicles privats. Carles Falquí, de l'Associació d'Autònoms i Pimes Transportistes, denunciava a la brúixola que l'autopista es troba en males condicions i reclama al govern que inverteixi per recondicionar-la i per construir més vies alternatives.
3: Que és imprescindible que això es prengui com una qüestió d'estat i que les administracions implicades, tant la Generalitat com l'administració central de l'estat,

0: prenguin mesures i es prenguin seriosament aquesta situació.
1: Folch descarta que posar més limitacions als vehicles pesats sigui la solució, però opina que sí que funcionarien mesures com rebaixar la velocitat màxima per tots els vehicles i l'aixecament del peatge de la C-32 en situacions excepcionals. I recorda, Gabriel, que aquest dijous ha estat fatídic perquè s'han registrat diversos accidents amb implicació de camions a l'AP-7.
2: Tres quarts de 3 de la tarda passats, l'Hospital Vall d'Hebron ha presentat al·legacions a l'expedient que li ha obert el Departament de Salut per l'atenció al nadó presumptament maltractat pels seus pares. El centre de defensa, que va protegir el bebè en tot moment, i demana que el procediment s'arxivi. Montse Valls, bona tarda.
3: El conflicte rau en el fet que, segons Salut, el protocol de violència infantil al Vall d'Hebron no s'hauria activat fins al 18 de març, tot i que el nadó va ingressar-hi el dia 16. L'hospital, però, sosté que va activar el protocol des del primer moment i que la prioritat va ser estabilitzar les lesions de risc vital, garantir la protecció del menor i completar en menys de 48 hores totes les proves necessàries per orientar el diagnòstic i les decisions dels organismes de protecció. El nadó havia passat abans per Sant Pau, Sant Joan de Déu i el Cap Roger de Flor, centres que no van activar el protocol. Recordem que el pare del nadó és a la presó des del març i la mare va quedar en llibertat amb mesures cautelars al maig.
2: Nou pas endavant de la ciència per aconseguir la supervivència d'un nadó prematur fora de l'úter. L'equip de Barcelona Natal ha aconseguit que un fetus d'ovella visqui fins a 21 dies en una placenta artificial. Són 9 dies més dels que s'havien aconseguit ja l'any 2023. L'objectiu final d'aquesta investigació és fer proves amb humans en un parell d'anys, Montse.
3: A més de millorar la supervivència d'aquest fetus, també s'ha aconseguit que l'ovella Gaia, que va passar 10 dies a la placenta artificial, ja hagi complert 15 mesos d'edat. És a dir, té més d'un any de vida de supervivència postnatal. Es tracta d'un avenç significatiu que es vol aplicar a la supervivència dels prematurs humans més extrems que neixen amb menys de 6 mesos de gestació. Eduard Gratacós és el líder d'aquest projecte.
4: Evitar que aquest nadó tan immadur surti fora, estigui exposat a la temperatura, hagi de respirar quan no té uns pulmons desenvolupats, hagi de menjar quan no té uns budells desenvolupats i un cervell que realment encara està molt en fase de construcció s'exposi a tots aquests insults per haver sortit en un moment que la seva naturalesa no està preparada. Doncs que amb aquest nadó el podem oferir seguir vivint en un entorn que sigui com el que tenia dintre de la seva mare.
3: I per oferir aquest entorn favorable i evitar les seqüeles que afecten la majoria de nounats, s'ha creat una incubadora líquida que està connectada a través del seu cordó umbilical. D'alguna manera, s'enganya la natura per tal que el nadó es pugui continuar desenvolupant fora de l'úter de la mare. Cada dia de supervivència, ara en són 21, equival a un 2% menys de mortalitat i a un 2% menys de seqüeles. La prematuritat extrema, és a dir, quan es neix amb menys de 6 mesos de gestació, afecta 25.000 famílies cada any només a Europa.
2: En 24 hores arrencarà el Tour de França i per primera vegada ho farà des de la capital catalana, Barcelona. Ja fa dies, de fet, que es prepara per acollir aquest gran esdeveniment. Ahir, de fet, aquest dijous a la tarda, unes 50.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van assistir a la presentació dels equips del Tour.
5: Els ciclistes van desfilar des de Sant Pau fins a la Sagrada Família. Ho van fer sota l'atenta mirada de desenes de milers d'espectadors. Entre el públic, molta gent vinguda de fora, en molts casos expressament per veure el Tour.
6: From Melbourne, Australia.
3: Venim de Melbourne, d'Austràlia. Ens encanta el Tour i el seguim des de fa 3 anys, quan ens vam iniciar en el ciclisme. Estic molt emocionada perquè el meu aniversari coincideix amb la primera etapa.
7: Estoy de Brasil. Y hoy he venido aquí, creo que Vingegaard va a ganar este Tour de France o Remco.
8: Yo vivo aquí, pero mi padre ha venido de Inglaterra para ver el Tour. Es nuestra cosa y también somos ciclistas, así que nos gustamos salir.
9: Cuando yo la veía en mi época a blanco y negro, en mi televisión y todo, y estar aquí presente es espectacular, la verdad. Me puse mi camiseta de Colombia, representando a mi país.
5: A Catalunya també hi ha molta afició al ciclisme, per descomptat, i això es va fer notar en la presentació, però també hi va haver molts barcelonins i catalans que s'hi van acostar moguts més aviat per la curiositat.
2: El Tour de França és un dels esdeveniments esportius més seguits del món. Això no només té conseqüències en l'àmbit esportiu o cultural, sinó que també té un impacte en l'economia de la ciutat i en el dia a dia dels veïns. Pere Parés.
10: Bona tarda. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, preveu que aquest gran depart aporti més de 100 milions d'euros a l'economia local. A canvi dels 9,6 milions...

0: integrada.
1: Consigue hasta 1000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
2: Contrata a 3 Player por un mes y consigue ahora 2 meses más gratis.
3: A partir de ahora la historia va a ser diferente.
4: ¡Sasca!
2: Disfruta de 3 meses de A3 Player Premium por solo 5,99 euros. Oferta válida hasta el 5 de julio.
5: ¿Ves las cosas de otra manera?
6: Y el 12 de julio, Agatha y Lola solo en A3 Player.
7: Onda Cero Tarragona. La brújula de Radio Estadio. Amb Albert Arrán.
8: El Barça, Alfredo, reconoce haber enviado la primera oferta por Julián Álvarez vía mail a Mateo Alemany, 100 kilos, no colchonero, y Enrique Cerezo asegura que el argentino vestirá de rojo y blanco durante muchos, muchos años.
9: Bueno, es una partida de ajedrez o una partida de póker, ¿no? Vamos a ver cuánto dura y hasta qué punto merece la pena tensar y desde qué lado se rompe la cuerda, ¿no? Evidentemente el Barcelona se tiene que poner un tope y que el Atlético de Madrid no puede frenar la intención del futbolista de querer salir.
10: Jo crec que no són jugadors en milions i després em qüestiono, em pregunto a mi mateix i pregunto a qui vulgui contestar si és el jugador que necessita el Barça. Jo, sincerament, ja m'avanço, jo crec que no.
7: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
11: Aquest 4, 5 i 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França 2026. El pas de la cursa provocarà afectacions importants a la mobilitat, especialment els dies 5 i 6 de juliol, amb talls temporals i desviaments en diverses carreteres del territori. Abans de desplaçar-te, planifica la ruta i consulta l'estat del trànsit als canals oficials, perquè gaudir d'un gran esdeveniment també és moure's amb seguretat. Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
7: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
12: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
13: Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges,
12: sí?
13: Saps? Haces xaca, xaca, xaca, xaca, xaca, xaca, xaca. I entonces, quan el sacseig, ja se te va haciendo la bateria.
12: Jo lo de la idea del Sergi la veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí sacudint mòbils i la gent com a bojos, que locura, com se lo han inventado, que genialitat.
13: Y luego se cuenta las calorías.
12: Exacte.
7: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. .es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Tarragona. La teva ràdio.
14: Por fin.
15: Oye, Fernando Eiras, tú que eres un gran deportista.
16: Bueno,
15: un grandísimo deportista.

0: tu farmacéutico o dietista.
1: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
2: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure. Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
3: Verisure.
4: ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Fenie Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenieenergia.es o llama al 900-215-470.
5: En directo la última hora del verano.
6: La gente está con ganas de mar, relax.
5: ¿Siguen las costas rebajas?
6: Sí, pero hay que darse prisa.
5: Tranquilos, aún podéis reservar vuestro verano.
7: Lánzate al verano con Costa. Reserva tu crucero hasta el 29 de julio desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
8: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
9: Escuche, escuche. En Los Tresillos, Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos, Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos, Las Gavarras, Tarragona.
10: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
11: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida ja, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències...
10: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
12: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el treball també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que no creiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
10: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
13: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
14: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
10: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.

0: complicat ara mateix al Baix Empordà amb un incendi originat a la Bisbal i que ha obligat al confinament d'una dotzena de nuclis de població. Més de 200 bombers treballen en un perímetre de 1.280 hectàrees i els preocupa especialment el flanc dret del foc, sobretot de cara a demà. Així ho ha explicat l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
1: Ara mateix estem en un joc entre la Marinada i la Tramuntana, no? a veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la Tramuntana i, per tant, la Marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda. I, per tant, aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà.
0: Una afectació que es produiria a la zona de les Gavarres. Davant d'aquesta situació s'ha activat també un quart batalló de la UME per garantir la cobertura en cas que es poguessin produir altres incendis de manera simultània. De fet, els esforços estan centrats a l'Empordà, però els bombers també treballen al Pla de l'Estany en un foc que ha afectat 35 hectàrees. Pel que fa a l'origen d'aquest incendi que comentàvem al Baix Empordà, doncs ara mateix ens arriba que hi ha una detenció tot apunta que ha estat per l'ús prohibit d'una radial a peu de carretera mentre un operari, ara com dèiem detingut, intentava col·locar una senyalització. O sigui com sigui, amb la situació actual, el missatge a la ciutadania és clar, precaució i no desplaçar-se a segones residències ni tampoc a fer activitats d'estiu durant les properes hores a la Costa Brava.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: titulars d'aquest divendres, dia 3 de juny. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Els Mossos atribueixen l'assassinat a un noi de 15 anys la matinada passada a l'augment de la violència, la presència d'armes de foc i el repunt del crim organitzat i les bandes juvenils.
2: No estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor.
1: Són paraules de l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez. Davant aquesta situació, el director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha insistit a demanar que s'endureixi el codi penal.
0: Aquest fet no ha estat exempt de repercussió política.
1: Doncs no, Junts per Barcelona, el Partit Popular i Vox acusen l'alcalde Jaume Collboni de negar la realitat i confondre les prioritats. Escoltem Jordi Martí.

0: Martí, Daniel Cirera i Gonzalo de Oro.
1: Senyor Collboni ha perdut el control de la ciutat, ell i el seu govern. Està francament superat pels esdeveniments i el que ha de fer és rectificar, arremangar-se i fer d'alcalde.
2: Quan algú no fa bé la seva feina, se l'acomiada. I en aquest cas, ni la consellera d'Interior, Núria Parlon, ni el responsable de seguretat, Albert Valle, estan fent bé la seva feina.
3: Negando la realidad, lo único que demuestras es que no estás capacitado para darle la vuelta al problema. Entonces, lo que hay que decir al alcalde Collboni es que ha tirado 3 años, queda 1 año de mandato, que se ponga las pilas.
0: Els socis del govern municipal, en canvi, no demanen dimissions, tot i que troben insuficient, diuen, l'actuació del consistori.
4: No podem normalitzar una mort per bala cada 15 dies a Barcelona. El darrer incident, una víctima mortal menor.
5: Collboni, un cop més ho confia tot, que la mà dura solucionarà un problema que és un problema més complex i que requereix d'una actuació doncs més complexa.
0: Paraules d'Elisenda Alemany d'Esquerra Republicana i Marc Serra de Barcelona en Comú.
6: El govern català torna a posar sobre la taula la vinyeta com a sistema de pagament per utilitzar les autopistes.
0: Això després que aquesta mateixa setmana el president de la Generalitat, Salvador Illa, reconegués que l'aixecament de les barres a l'AP7 no va ser una decisió encertada. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, però, reconeix que la mesura ha de passar necessàriament, diu, per Madrid.
7: A més, la tramitació necessita que sigui a través del Congrés de Diputats. Per tant, necessitem que sigui global a tot l'Estat i que es tramiti des del Congrés de Diputats. Però sí que des de Catalunya volem fer una proposta perquè pugui ser debatuda a l'estil d'altres qüestions que també hem introduït.
0: Paneque també ha assegurat que a curt termini s'estan estudiant més mesures per ordenar i disminuir el trànsit a la AP7. Ahir, per exemple, es van produir diversos accidents amb la implicació de vehicles pesants.
6: Més enllà de l'actualitat, els divendres són sinònim de cultura, que la brúixola. Avui començarem a parlar de festivals culturals d'estiu i començarem pel Juliol a la Fresca de l'Ateneu Barcelonès.
0: Sí, perquè porten sota el braç una proposta eclèctica i multidisciplinària de cara a aquest mes. Tindrem també amb nosaltres els sospitosos de sempre de cada divendres. El Juan Torres ens proposa 3 pel·lícules amb 3 malvats per excel·lència i la Marta Lozano repassa tota l'agenda i actualitat musical amb els festivals com a protagonistes.
6: Titular d'Esports, José Agustín Gómez, bona tarda.
8: Hola, bona tarda, Lola. Continuen jugant-se els partits al 700 de final de la Copa del Món. Ahir Espanya va guanyar 3-0 a Àustria i ja es troba als vuitens, on jugarà contra Portugal. Per avui tenim a les 8 Egipte-Austràlia, a les 12 de la nit Argentina-Cap Verd i a 3:45 de la matinada al Colòmbia-Ghana. I el Futbol Club Barcelona comunica que ja ha superat els 151.000 socis i sòcies.
6: Estem pendents de les temperatures. Ja apuntàvem ahir que el diumenge celebraríem. Volem conèixer què ens espera de cara a demà. Noelia García, què tal? Molt bona tarda.
9: Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya serà un dia càlid i amb molta calor. A gran part de l'interior es podran superar els 36 graus de màxima i fins i tot els 38 a zones de l'Empordà. Els termòmetres marcaran 38 graus a Girona, 37 a Lleida, 33 graus a Tarragona i 32 graus a Barcelona. Serà un dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures mínimes marcaran 23 graus a Barcelona, 20 graus a Girona i a Tarragona i 18 a Lleida. Bufarà vent de tramuntana amb intensitat moderada a l'Empordà i mestral a Tarragona amb possibles ventades. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies, Noelia. Passen 7 minuts de les 7 de la tarda. Al control tècnic, Juan Carlos García.
10: La brúixola amb Lola Sorribas.
6: Aquesta hora estem molt pendents de l'incendi a les Gavarres, que ja ha cremat 1.280 hectàrees i que podria arribar a afectar-ne fins a 10.000, tal com alerten els bombers i els agents rurals. El cos d'emergències hi està treballant a hores d'ara amb 225 efectius i 10 mitjans aeris. Ferran.
0: Sí, els punts que més preocupa ara són el cap de l'incendi, on hi ha més zones urbanitzades, i el flanc dret, sobretot per l'evolució del vent. Ara mateix bufa alhora vent de tramuntana i de marinada, i els bombers adverteixen que aquest últim, el de marinada, podria complicar la situació de cara a demà. Per això serà clau, diuen, la feina que es pugui fer durant el vespre i també a la nit, quan el vent només serà de tramuntana, per tant, més senzill de controlar perquè no té canvis bruscos. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat intervenció de la Unitat Militar d'Emergència, la UME, i segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, més de 200 militars ja estan de camí a Catalunya.
11: Aquesta tarda estaran treballant doncs, bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60

0: vehicles de diferents tipus, no tant tampoc per intervenir potser en aquest incendi, com abans deia el cap de bombers, sinó per poder garantir, si tenim simultanietat, doncs la cobertura. També s'ha activat l'M2 de bombers, que vol dir que els tenim doncs, els parcs plens i amb disposició.
1: Pel que fa a les afectacions en la població, hi ha 7 municipis que engloben 12 nuclis de la població: Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallarc, la Bisbal d'Empordà, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Des del govern demanen evitar desplaçaments cap al Baix Empordà, sobretot des de l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Pel que fa a l'origen de l'incendi, ara els dèiem que en els últims minuts hem conegut la detenció d'una persona. Tot apunta que ha estat a causa de l'ús d'una radial al marge de la carretera que travessa les Gavarres. Escoltem Jaume Bosch, dels agents rurals, que explica com s'hauria produït aquest incendi i l'ús que no s'hauria d'haver fet d'aquesta eina.
3: Bàsicament, l'ús d'una radial al marge de la carretera que travessa les Gavarres, una radial que avui no es podia utilitzar perquè estem a nivell 3 del Pla Alfa. En aquestes condicions, aquest tipus de treballs queden suspesos i, per tant, s'han executat sense permís, en aquest cas.
2: Doncs això, aquesta és la hipòtesi que es baralla pel que fa a l'origen de l'incendi. I ara, quan passen justament 10 minuts de les 7 de la tarda, volem saber com s'està vivint la situació al territori. I per això podem saludar l'alcalde de Platja d'Aro, Castell d'Aro i Segaró, el senyor Maurici Jiménez. Què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Primer de tot, com està la situació a la zona ara mateix?
4: Bé, realment al nostre municipi l'evolució, diguéssim, de l'incendi ha estat favorable, perquè, com bé comentàveu ara fa un moment, doncs el vent de marinada ha provocat que l'incendi es dirigís cap a l'interior i, per tant, malauradament, està en direcció a altres municipis del nostre entorn, però ha evitat, diguéssim, que arribés cap a la cota baixa i, per tant, es dirigís cap a mar, en aquest sentit.
2: Uh-huh. Com han estat aquestes últimes hores, aquest dia, des de l'inici del foc, aquí a la zona de Platja d'Aro?
4: Bé, nosaltres des del migdia, en el moment en què se'ns activa l'alerta, posem en marxa el dispositiu, diguéssim, de protecció civil, de també tots aquells entorns que tenim preparats per poder acollir en el cas de que hi hagués persones que haguessin de ser desallotjades de casa seu. I és veritat que es produeixin confinaments parcials, sobretot en zones d'urbanitzacions a l'entorn de les Gavarres, com pot ser el Masnou o Can Samí, però cal dir que com ha anat evolucionant l'incendi, doncs no ha calgut fer falta d'aquests indrets.
2: Per tant, entenc que, o sigui, el confinament ara mateix està vigent a la zona de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró?
4: Està vigent per dues situacions específiques. Una, el confinament en tant que en el propi municipi, per tant, no moure'ns cap a la resta de municipis de l'entorn per ajudar, diguéssim, a les tasques d'extinció del propi incendi, a la mobilitat, diguéssim, de bombers i d'altres forces d'emergències. I per un altre costat, doncs, el confinament que encara recomanem als veïns d'aquestes urbanitzacions que us deia, precisament perquè el vent de marinada pot fer que aquest incendi doncs, el vagi moguent, i la primera por, diguéssim, per aquests veïns és l'afectació que pugui tenir primer el fum i després, lògicament, la flama si realment aquest incendi acabés girant.
2: Mm-hmm. Ens parlava ara de les alertes. Les alertes ha funcionat correctament durant tot el dia?
4: Sí, en tot cas han arribat les alertes corresponents. A nosaltres, a l'Ajuntament, doncs, ens han fet els advertiments previs per saber que arribaven aquests comunicats i, per tant, ens ha ajudat a saber que els enviarien per poder estar preparats a nivell d'informació per poder atendre la ciutadania quan es generessin els dubtes que són normals en el moment en què arriben aquest tipus de comunicacions.
2: Quan parlem amb Platja d'Aro, ens imaginem la seva avinguda plena de comerços. Ara mateix es troben tancats?
4: No, hem de dir que estan en normalitat, perquè cal dir que el confinament, principalment el que ha estat és situat, el que són les urbanitzacions properes a les Gavarres i a la mobilitat entre municipis, però el nostre nucli urbà com a tal ha seguit amb una vida relativament normal. I per tant, si passéssim per la nostra avinguda Segaró a hores d'ara, doncs hi hauria una situació gairebé normalitzada.
2: La població està fent cas de les recomanacions?
4: En les zones, lògicament, afectades, sí. A més, òbviament, amb certa por i estan a l'aguait de l'evolució de l'incendi perquè, òbviament, pateixen i patim tots plegats per la seva evolució.
2: No sé si ha parlat vostè avui amb l'alcalde de la Bisbal.
4: Sí, de fet, hem mantingut converses amb els alcaldes de la zona, amb l'Òscar Aparici de Bisbal, també amb el Jordi Soler de Calonge i Sant Antoni, també amb Santa Cristina d'Aro. Per tant, hem anat parlant entre nosaltres per veure quina era la situació, amb la voluntat plegats de poder-nos ajudar.

0: entre nosaltres si calgués, que de moment no és tan necessari perquè bombers i altres cossos d'emergències estan actuant de forma excel·lent. I és veritat que hem tingut alguna reunió conjunta on se'ns ha citat per part de la delegació del govern de la Generalitat aquí a Girona per informar-nos des de bombers i des d'interior de quina era la situació. En aquest sentit, la reunió ha estat a les 5 de la tarda i ara en tenim una altra a les 8 del vespre.
1: Mm-hmm. Potser és aviat per preguntar, però ara mateix ja ens arribava la notícia que hi ha hagut una detenció per el que es pensa que podria ser l'origen d'aquest incendi. No sé si tenen pensat com a municipis personar-se.
0: Jo crec que és aviat ara per prendre, diguéssim, decisions d'aquest calatge. Crec que el que ens cal ara actuar encara, malauradament, sobre l'emergència, que quedi resolta, que els bombers ens puguin garantir doncs, que al llarg d'aquest vespre, nit o matí, l'incendi queda controlat, i a partir de llavors, quan veiem quin és el resultat, malauradament, d'aquest incendi, doncs prendrem les mesures que creiem més oportunes. Però penso que ara el que ens cal actuar tots plegats és contra l'emergència i després, doncs, una vegada fetes valoracions, amb el cap més fred, valorar quines són les situacions que haurem de retenir. Mm-hmm.
1: Doncs, senyor Maurici Jiménez, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a La Brúixola. Que vagi molt bé, ànims i una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.

0: de la tarda i ara mateix podem anar al epicentre d'aquest on s'està controlant aquest incendi i podem parlar amb el cap de l'operatiu dels bombers, Claudi Gallardo. Senyor Gallardo, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Com es troba la situació ara mateix a la zona? Fa una estona escoltàvem que comentaven que el flanc dret és el que més preocupava. No sé si continuen també atacant aquest cap i aquest flanc.
1: Sí, és així. Bé, per fer una descripció de la situació, bueno, continuem amb l'incendi, doncs està actiu. Per fer una mica de retrospectiva del dia, és un incendi que arrenca amb tramuntana, és a dir, propagació de nord a sud, però que doncs, també té una influència de la marinada i que bueno, hi ha aquesta batalla entre un vent i l'altre, doncs a veure què acabarà obrint i, per tant, doncs, això, no? També tenim aquesta previsió de que obrís el flanc dret i bé, que és una mica el que ha acabat sent, no? Llavors, a partir d'aquí, bé, el que ens estem marcant és, com a objectiu és, evidentment, la protecció de la població, doncs, sobretot per totes les urbanitzacions i zones habitades on l'impacte del cap de l'incendi doncs, va a treballar després, com heu dit, tant el flanc dret com el flanc esquerre per limitar i anar estrenyent doncs, aquest incendi.
0: Quan parlem de 10.000 àrees potencial que poden acabar afectant, estem parlant de 10.000 àrees que podrien quedar cremades en cas que no s'aconseguís aquest control?
1: Sí, és així. És a dir, quan parlem de 10.000 hectàrees, estem parlant d'això, d'aquest potencial, de dir, és una mica l'escenari que nosaltres establim, si d'alguna manera, doncs, bé, no va bé o no anem treballant, no marquéssim aquests objectius, no? Llavors, a partir d'aquí, fem una priorització, evidentment, i llavors, doncs, treballem per limitar i, evidentment, reduir molt aquest nombre d'hectàrees.
2: Sí, heu comentat durant la tarda que la diferenciació entre el vent de tramuntana i el vent de marinada, heu comentat que el de marinada cap a la nit s'aniria i això facilitaria la vostra tasca, és correcte?
1: Uh-huh. Bé, sí, el que passa és que

també farà que entri un punt de tramuntana, sembla ser cap a fluixa, no serà una gran tramuntana, però entrarà una mica de tramuntana altra vegada. Llavors, bé, és un escenari, vull destacar, és un escenari complex, és un

0: funcionant d'una manera o d'una altra.
1: Uh-huh. Ha rebut ja aquests efectius de la UME?
0: No, encara, bueno, hem sol·licitat la UME, però uh-huh. estan sortint els batallons des de Saragossa i des de València, i per tant doncs encara arribaran les properes hores.
1: La idea és que participin també d'aquest incendi o més aviat que serveixin de reforç per si es produeixen altres focs a altres zones de Catalunya? En teníem un obert, si no m'equivoco, al Pla de l'Estany també.
0: No, és a dir, la idea és que vinguin i ens ajudin en el dispositiu d'aquí de l'incendi, perquè doncs, per part del cos de bombers hem fet un reforç de personal extraordinari, una mobilització M2, que en diem, per reforçar tot el territori, per doncs, donar resposta tant als incendis com a altres emergències que puguin donar al llarg del territori. Val? Llavors, la idea que tenim amb la Unitat Militar d'Emergències és això, que ens vingui a donar suport en un dels sectors de l'incendi, doncs, per potenciar, perquè, evidentment, ara mateix, no, la situació dels flancs és més treballable, ens estan donant oportunitat, però, com us podeu imaginar, estem treballant amb un perímetre de molta longitud i que, per tant, doncs, ens calen recursos per anar doncs, treballant i anar consolidant aquests flancs.
1: Ja per acabar, com preveuen que serà aquesta nit i com es preparen i treballaran?
0: Bé, aquesta nit ara mateix doncs, estem a punt de fer doncs, la reunió nostra d'operacions i posterior explicació de tot aquest pla d'acció, però bàsicament el que ens plantegem és amb tot el gran nombre d'efectius que tenim i amb aquest escenari que se'ns planteja per tota la nit, doncs treballar sobretot molt aquests dos flancs, continuar evidentment consolidant tota la zona del CAP en aquestes urbanitzacions, però el nostre objectiu màxim és que hem de restar tanta longitud com puguem en tots aquests flancs per poder això, entrar en un escenari de cara a demà com més estabilitzat millor, perquè evidentment bé, no ens venen uns dies favorables, és a dir, ve demà doncs, un dia amb un cap altra vegada, però diumenge amb una altra onada de calor, sí. I per tant, quan abans comencem a treballar aquest, doncs millor, perquè bé, evidentment hem d'estar atents, esperem que no, però que poden sortir nous incendis.
1: Uh-huh. Ja per acabar, i només per reconfirmar-ho, les hectàrees cremades ara mateix són 1.280?
0: És la informació que han proporcionat el cos d'agents rurals, però nosaltres estem treballant en una àrea de treball una mica més gran, sí, probablement ja els avanço que aquest nombre serà superior. Mm-hmm. Sí, sí.
1: Doncs ho deixem aquí, Claudi Gallardo. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a La Brúixola. Molts ànims. Una abraçada.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Fins ara.
1: Hem escoltat la part més tècnica, també la més operativa des del punt de vista municipal amb l'alcalde, però també volem escoltar les persones que s'han trobat amb aquesta situació, com s'està vivint des del territori en aquest sentit. Més d'un centenar de persones han estat desallotjades de l'urbanització de Vallrepòs i traslladades també a l'espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro. Des d'on estan seguint l'evolució d'aquest foc, Ferran?
2: Sí, és el cas de Raül i la Míriam, per exemple, que asseguren que han hagut de marxar de pressa a correcuita agafant, diuen, només coses essencials.
3: Pues jo he agafat els DNIs, he agafat el raspall de dent, bueno, tot això, bueno, una muda, i la sort que tinc és que tinc molts amics i m'han trucat ja 10 o 12, no sé quants, i tenim diverses opcions per anar a dormir, o sigui que tinc els millors amics del món.
4: Estem a cases molt grans, tenim animals, jo en el meu cas he tingut que deixar dos gossos a casa que estan tancats. No sé què passarà.
2: A l'espai habilitat per l'Ajuntament també hi ha una vuitantena d'infants que estaven de colònies de Romanyà de la Selva. Els monitors han explicat que els ha tocat viure, diuen, una nova aventura per garantir que estiguessin més tranquils els menors.
1: Doncs molta atenció, ho escoltàvem ara, ens deia l'inspector en cap dels bombers, el senyor Gallardo, perquè aquest cap de setmana el Meteocat ha més avisos de perill per una nova onada de calor que s'estendrà entre diumenge i com a mínim fins dimecres vinent, amb els dies més intensos sent dilluns i dimarts.
2: L'arribada d'una massa d'aire molt càlid del nord d'Àfrica farà pujar les temperatures per sobre dels 40 graus a la plana de Lleida, dels 35 a la depressió central i al Prepirineu. Les nits tropicals, és a dir, amb mínimes per sobre dels 20 graus seran generalitzades i en punts del litoral i prelitoral es registraran nits tòrrides superiors als 25 graus. El Meteocat destaca la persistència de l'episodi i és que, tot i que l'etiqueta donada de calor podria retirar-se dimecres, les temperatures es mantindran per sobre de la mitjana fins a mitjans de juliol.
5: La Brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
6: Murcia es luz, vida, una ciudad de talento, innovación y futuro. Un municipio que progresa y avanza fiel a su cultura y a sus tradiciones. El 8 de julio, Rafa Latorre y todo el equipo de La Brújula estarán en directo desde el Centro de Cultura Contemporánea La Cárcel Vieja. Una tarde para vivir la radio en directo y compartir la mirada de uno de los grandes referentes de la comunicación en España. La Brújula con Rafa Latorre.

0: Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia y del Gobierno de la Región de Murcia. Onda Cero, tu radio.
1: Passen gairebé 25 minuts de les 7 de la tarda. Ara deixem la qüestió dels incendis d'una banda perquè hi ha hagut una altra notícia important en el dia d'avui, que és la mort d'un adolescent de 15 anys assassinat a trets aquesta passada nit al parc de la Pegaso, al barri barceloní de la Sagrera. Es tracta de la setena víctima mortal d'un tiroteig a Catalunya des que va començar l'any, la cinquena concretament a Barcelona.
2: Cap a 2:15 de la nit, un grup de joves es va apropar al menor i li va disparar dos trets abans de fugir en direcció a l'Avinguda Meridiana. Quan van arribar els serveis d'emergència van localitzar ja la víctima inconscient però encara respirant amb una ferida per arma de foc a la zona de l'estómac. Malgrat les maniobres de reanimació dels equips sanitaris, el noi va acabar morint.
1: Arran d'aquests fets, els Mossos d'Esquadra han comparegut d'urgència a la comissaria de les Corts, on ha estat la nostra companya Ana Utiel. Explica'ns, Ana, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Lola. Després que aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, hagi afirmat a través de les xarxes socials que els primers indicis apuntaven a enfrontaments entre bandes, els Mossos han estat més prudents. El director general del cos, Josep Lluís Trapero, i l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez, s'han acollit al secret d'actuacions i han donat pocs detalls. Això sí, han deixat clar que no es tracta d'un fet aleatori ni aïllat, sinó que els responsables de la mort tenien clar, aparentment, el seu objectiu, que era aquesta víctima de només 15 anys. L'intendent Rodríguez ha vinculat aquest crim a un context marcat per la proliferació de les armes de foc entre bandes criminals, causada sobretot per l'auge del tràfic de marihuana.
4: Doncs hem parlat de la proliferació del narcotràfic en tota la seva escala de producció, des del crim organitzat més elevat, internacional, tenim algun fet darrer que seria mostra d'això, però també com això empapa les estructures criminals més bàsiques, més arrelades a territoris concrets, que es poden dedicar o no al narcotràfic, però que tenen un accés superior a estris que abans era més dificultós, com les armes de foc.
3: Aquest augment de la presència d'armes de foc, segons Rodríguez, també ha arribat a les bandes formades per joves. Davant d'aquesta situació, el director de la policia, Trapero, ha insistit a demanar que s'endureixi el codi penal per castigar amb més contundència tant el tràfic de marihuana com la tinença d'aquestes armes.
5: No pot ser, doncs, que Espanya tingui una de les penalitats més baixes en matèria de tinença i exhibició en armes de foc. I a l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el codi penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
3: Trapero també ha recordat que a partir de l'1 d'agost hi haurà 1.300 Mossos més al carrer i que d'ara endavant es preveuen increments anuals de 1.500 agents nous. Tot plegat mentre augmenta, com dèiem, la preocupació pels tirotejos. Enguany ja hi ha hagut 65 fets amb armes de foc a casa nostra, 22 dels quals han provocat ferits i 7 han acabat amb morts. Aquesta darrera xifra ja iguala a la de tot el 2025.
1: Gràcies, Anna. Totes aquestes qüestions sempre acaben esquitxant la política i l'oposició a Barcelona ha carregat durament contra el govern municipal, l'acusa d'haver perdut el control de la ciutat. Marcos Díaz, bona tarda.
6: Bona tarda, Lola. Junts per Barcelona, Partit Popular i Vox consideren que la violència s'està normalitzant als carrers de la ciutat, mentre que Jaume Collboni denuncien a mira cap a una altra banda. Les tres formacions l'insten a agafar les regnes de la seguretat i fins i tot reclamen dimissions abans banda i banda de la plaça Sant Jaume. Són Jordi Martí de Junts, Daniel Cirera del PP i Gonzalo de Oro de Vox.
7: Dir-li al màxim responsable polític de la ciutat, que és el senyor Collboni, que deixi de fer tot allò que no ha de fer i que es dediqui a fer allò que li demanem i li exigim la ciutadania i Junts per Barcelona, que és recuperar la seguretat a la ciutat de Barcelona.
8: Jo els demano que dimiteixin i si Núria Parlon i Albert Batlle no dimiteixen, Casador y Jaume Collboni als cessin de manera inmediata.
9: Y ahora mismo tenemos un problema muy serio en nuestra ciudad, con la delincuencia completamente descontrolada. Hemos pasado de ser la ciudad de los hurtos a la ciudad de los asesinatos.
6: Des del bloc de l'esquerra, en canvi, no demanen dimissions, però qualifiquen d'insuficient la resposta del consistori. Això sí, per raons diferents. Esquerra reclama a l'alcalde que aixequi la veu per demanar més Mossos, mentre que els comuns lamenten que ho fiï tot a la policia.
10: Demanem al Partit Socialista, demanem a l'alcalde Collboni que es deixi d'amagar darrere del Partit Socialista i que li demani al seu partit, al govern de la Generalitat, que posi els recursos on toca, de seguretat, a la capital del país.
11: L'experiència dels anys 2000 amb les bandes juvenils de la ciutat de Barcelona i també la ciutat de Madrid, el que ens demostra és que per respondre a aquest fenomen no valen solucions senzilles, no valen solucions fàcils,

0: sinó que el que cal és invertir més recursos en mediació, més recursos en prevenció i més recursos en acció comunitària.
1: Eren Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Marc Serra, dels Comuns.
2: L'Hospital Vall d'Hebron ha presentat al·legacions a l'expedient que li ha obert el Departament de Salut per l'atenció al nadó presumptament maltractat pels seus pares. El centre defensa que va protegir el bebè en tot moment i demana que el procediment s'arxivi. Montse Valls, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. El conflicte rau en el fet que, segons Salut, el protocol de violència infantil al Vall d'Hebron no s'hauria activat fins al 18 de març, tot i que el nadó va ingressar-hi el dia 16. L'hospital, però, sosté que va activar el protocol des del primer moment i que la prioritat va ser estabilitzar les lesions de risc vital, garantir la protecció del menor i completar en menys de 48 hores totes les proves necessàries per orientar el diagnòstic i les decisions dels organismes de protecció. El nadó havia passat abans per Sant Pau, Sant Joan de Déu i el Cap Roger de Flor, centres que no van activar el protocol. Recordem que el pare del nadó és a la presó des del març i la mare va quedar en llibertat amb mesures cautelars al maig.
2: I canviem ara de qüestió. Nou pas endavant de la ciència per aconseguir la supervivència d'un nadó prematur fora de l'úter. L'equip de Vessa Natal ha aconseguit que un fetus d'ovella visqui fins a 21 dies en una placenta artificial. Són 9 dies més del que s'havia aconseguit l'any 2023. L'objectiu final d'aquesta investigació és fer proves amb humans en un parell d'anys, Montse.
3: A més de millorar la supervivència d'aquest fetus, també s'ha aconseguit que l'ovella Gaia, que va passar 10 dies a la placenta artificial, ja hagi complert 15 mesos d'edat. És a dir, té més d'un any de vida de supervivència postnatal. Es tracta d'un avenç significatiu que es vol aplicar a la supervivència dels prematurs humans més extrems que neixen amb menys de 6 mesos de gestació. Eduard Gratacós és el líder d'aquest projecte.
4: Evitar que aquest nadó tan immadur surti fora, estigui exposat a la temperatura, hagi de respirar quan no té uns pulmons desenvolupats, hagi de menjar quan no té uns budells desenvolupats i un cervell que realment encara està molt en fase de construcció s'exposi a tots aquests insults per haver sortit en un moment que la seva naturalesa no estava preparada. Doncs que amb aquest nadó el podem oferir seguir vivint amb un entorn que sigui com el que tenia dintre de la seva mare.
3: I per oferir aquest entorn favorable i evitar les seqüeles que afecten la majoria de nounats, s'ha creat una incubadora líquida que està connectada a través del seu cordó umbilical. D'alguna manera, s'enganya la natura per tal que el nadó es pugui continuar desenvolupant fora de l'úter de la mare. Cada dia de supervivència, ara en són 21, equival a un 2% menys de mortalitat i a un 2% menys de seqüeles. La prematuritat extrema, és a dir, quan es neix amb menys de 6 mesos de gestació, afecta 25.000 famílies cada any només a Europa.
5: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
6: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
7: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisur. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
8: Verisur. Contrata a Atresplayer por un mes y consigue ahora dos meses más gratis.
9: A partir de ahora la historia va a ser diferente.
10: ¡Sasca!
8: Disfruta de tres meses de Atresplayer Premium por solo 5,99 euros. Oferta válida hasta el 5 de julio.
11: ¿Ves las cosas de otra manera?
12: Y el 12 de julio, Ágata y Lola solo en Atresplayer.

0: Passant 3 minuts de 8:15 del vespre, el govern estudia una proposta de pagament per vinyeta a les autopistes per tal de disminuir la saturació i ordenar el trànsit, una qüestió que ahir a la brúixola abordàvem amb els transportistes. Així ho ha avançat el president de la Generalitat, Salvador Illa, al ple del Parlament, i avui ho ha ratificat també la consellera de Territori, Sílvia Paniquer, des de Girona.
1: La consellera ha admès que les xifres de sinistralitat han augmentat, diu, molt des de la retirada dels peatges de la P7, i explica també que la proposta de pagament es vincularia a l'ús, al tonatge i a les emissions del vehicle.
2: Seríem criteris a l'estil de que no s'havia conegut com la vinyeta, val, per tal de que hi hagi un pagament per ús i un pagament vinculat a alguns criteris determinats.
1: La consellera ha afegit que, mentrestant, treballaran també per ordenar el trànsit i per realitzar treballs de manteniment de la via juntament amb treballs d'ampliació de carrils i de millora dels accessos.
0: Més coses. TMB convocarà 450 places per ampliar la borsa de personal de metro i bus. De cara a l'estiu vinent, busquen fins a 250 professionals per autobusos i 200 més per al metro.
1: Entre els llocs de treball oferts per al metro busquen gent per cobrir tasques d'atenció al client i conducció. La convocatòria de conductors d'autobús, per una altra banda, busca 250 nous treballadors, dels quals es reserva 100 places per a dones. Aquesta convocatòria arriba després que la setmana passada s'incorporessin ja gairebé 230 nous professionals a la xarxa d'autobusos per aquest any i gairebé 130 al metro. Els interessats, recordem, poden aplicar fins al 8 de juliol al web del TMB.
0: I ja ho saben, demà arrencarà el Tour de França i per primera vegada ho farà des de la capital catalana. Barcelona ja fa dies que es prepara per acollir aquest gran esdeveniment. De fet, ahir dijous a la tarda unes 50.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van assistir a la presència, a la presentació, volíem dir, dels equips del Tour. Ho vam explicar aquí a la brúixola, però això no té només conseqüències en l'àmbit esportiu o cultural, sinó també un impacte pel que fa a l'economia de la ciutat i en el dia a dia dels veïns. Pere Parés.
3: Bona tarda. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, preveu que aquest gran depart aporti més de 100 milions d'euros a l'economia local, a canvi dels 9,6 milions invertits per l'administració pública barcelonina. La contrapartida d'aquest benefici són els negocis que seran forçats a la inactivitat degut als talls i restriccions de mobilitat. El Pròsper Puig és president de Barcelona Comerç.
4: Hi ha dues cares de la mateixa moneda. Hi haurà molta economia del visitant, moltíssima gent que està disposada a fer despesa aquí a Barcelona. I per l'altre cantó també hi ha alguna àrea comercial que se sent una mica perjudicada, com per exemple els comerços del voltant de Sagrada Família. Però bueno, esperem que tot això, ja et dic, que quan fem el balanç dels 3 dies, 4 que serà el Tour a Barcelona, siguin molt positius pel món comercial.
3: Puig considera que el Tour és una oportunitat més per atraure consumidors que facin despesa a Barcelona, però una perspectiva força diferent és la dels veïns. Un dels barris més afectats és el de la Sagrada Família, que el mes passat ja va patir diverses afectacions per causa de la visita del Papa. Gabriel Mercadal és president de l'Associació de Veïns del barri.
5: Pas que la diferència del Papa, des de l'Associació de Veïns et dic que el Papa era lògic que vingués d'aquí, perquè si d'anar a la creu de la Basílica està aquí. El torn no és tan clar, i que els beneficis que hauria de veure, tenint en compte que hi ha una part del barri que està afectada per aquests aconteixements, no els veu. A nivell de barri, el que interessaria és que aquests beneficis es revertissin a la resta del barri.
3: La mobilitat per Barcelona es veurà afectada sobretot als districtes de l'Eixample, Sants i Sant Martí. Dissabte serà el dia on el Tour perjudicarà més la mobilitat, mentre que el diumenge les afectacions seran més moderades i focalitzades a la zona de Montjuïc.
0: Gràcies, Pere. I un últim apunt. 9 persones continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'accident d'autobús de dimecres a la Rambla Ferran.
1: Segons ha informat el Departament de Salut, 3 ferits continuen a la unitat de cures intensives, tot i que un es troba en situació estable i està previst que al llarg del matí, del dia, volíem dir, sigui traslladat a planta. Pel que fa als altres 2, un segueix en estat crític i un altre en estat semicrític. Les 6 altres persones ingressades a planta es mantenen en situació estable. La Guàrdia Urbana investiga les causes de l'accident.
0: En successos, els Mossos han detingut 5 menors d'edat per una agressió homòfoba a un altre menor durant les festes d'un barri de Mataró, Diego Fernández.
6: L'agressió va tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. El grup d'agressors van increpar i agredir a la víctima mentre li proferien insults homòfobs. El grup de joves va ser detingut a finals de juny i estan sent investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques i un delicte lleu de lesions. Ara han passat a la disposició de la Fiscalia de Menors.
0: I detingudes també tres persones a Cornellà de Llobregat per traficar amb més d'un centenar de bombones de gas del Riure. Els presumptes autors venien el gas a l'exterior d'un festival de música a l'Hospitalet.
6: Els Mossos d'Esquadra han comunicat aquest matí que les tres persones han estat detingudes per presumptament traficar amb 107 bombones d'òxid nitrós, més conegut com a gas del Riure. A més, els agents han requisat 25.000 globus i 4.000 euros en efectiu, així com 3 etàfons.

Algunes informacions en clau cultural, sobretot musical, tot i que després, en una estoneta, tindrem amb nosaltres la Marta Lozano, que ens en donarà més detalls. Però abans d'això, el MNAC no iniciarà dilluns vinent el desmuntatge de les obres profanes de Sixena, tal com tenia previst. El museu ha d'ajornar el trasllat fins una nova data perquè no ha rebut l'autorització del govern.

0: d'Aragó.
1: El museu assegura que ho tenia tot previst per començar el 6 de juliol, però que no ha rebut la llum verda administrativa. Aragó encara no ha donat el vistiplau perquè exigeix al MNAC el projecte tècnic complet del desmuntatge, embalatge, transport i desembalatge, així com un estudi també de conservació actualitzat. La vicepresidenta aragonesa, Mar Vaqueró, ha remarcat que les pintures són patrimoni, diu, cultural aragonès i que qualsevol actuació necessita autorització prèvia de la Comissió Provincial de Patrimoni d'Osca. També ha criticat la precipitació, diu, del museu en anunciar la data sense tenir el permís.
0: Vinga, en clau musical, parlem d'un festival, el Vida, a Vilanova i la Geltrú, perquè avui acull concert de Lia Kali, Sidoní, la Ludwig Band i Guitarrica de la Fuente.

0: També hi actuaran altres artistes com la LOM, Roseona, Depressió Sonora i Greta. El Festival Vida, que s'allargarà fins la matinada de dissabte a diumenge, manté un format que prioritza la proximitat entre artistes i públic, la cura pels espais i una programació que aposta tant per grans noms internacionals com també per talents emergents.
1: I un altre nom que destaquem avui és el de Van Morrison, amb concert a l'Auditori Fòrum.

0: L'artista actua amb motiu del Festival Jazz de Barcelona, que està celebrant els seus 60 anys. Van Morrison oferirà un espectacle on repassarà els seus èxits, que barregen el blues, el soul i el jazz. Es tracta d'una fita històrica, ja que és la primera vegada del músic al Festival de Jazz de la capital catalana.
1: Doncs quan passen 41 minuts de les 7 de la tarda, moment per conèixer què ens espera a la brúixola del Radio Estadio. I per fer-ho ja tenim amb nosaltres l'Albert Arranz. Albert, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui analitzarem al detall la victòria d'Espanya davant Àustria 3-0 a nit a Los Angeles, que permet als de Luis de la Fuente accedir als vuitens de final de la Copa del Món, partit que es jugarà dilluns vinent a Dallas, davant Portugal, un cop els de Robert Martínez derrotaven Croàcia 2-1. Escoltarem els protagonistes i desenvoluparem les claus del duel ibèric. A la resta del Mundial, la passada matinada, Suïssa s'imposava a Argèlia i espera rival del Colòmbia-Ghana, que es jugarà a 3:45 Kansas City-Missouri. Abans, Austràlia-Egipte a les 8 del vespre, sempre a hora catalana, a Arlington, Texas, i Argentina-Cap Verd a les 12 de la nit a Miami. Els quatre gats, on el Víctor Llucià ens aproparà el protagonista d'una producció literària o cinematogràfica relacionada amb temàtica esportiva, i el cop d'ull habitual a l'actualitat esportiva als Estats Units de cada divendres, completant la nostra proposta de 2 de 9 fins a 10 en punt de la nit.
1: Perfecte, Albert, gràcies, bona tarda.
2: Adéu.
3: La brújula amb Lola Sorribas.
4: Hasta el 31 de agosto llegan las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En moda tenemos todas las prendas clave de la temporada.

0: tienda web y app.
1: Arribats a aquest punt de la brúixola, obrim la plana cultural. Després parlarem sobre cinema i sobre música. Com cada divendres, però, volem abordar abans, en format d'entrevista, algun àmbit cultural. Avui parlem del juliol a la fresca de l'Ateneu. En l'edició d'enguany, el festival comptarà amb una programació eclèctica que acollirà doncs, diverses programacions, diverses propostes des d'ahir dia 2 fins al 21 de juliol, cada dimarts i dijous a les 8 del vespre. L'espai es transformarà en un escenari de propostes singulars de format petit que convidarien doncs, a mirar, a escoltar i a pensar. I en podem parlar ara amb la cap de cultura de l'Ateneu, és l'Ariadna Mas. Ariadna, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: A veure, l'Ateneu torna a apostar per una nova edició d'aquest juliol a la fresca. Quina és la filosofia que hi ha darrere d'aquest cicle?
2: A veure, aquest cicle bueno, és la quinta edició, que, bueno, que ens fa molta il·lusió aquest festival d'estiu, perquè, com ja sabeu, l'Ateneu és un centre molt actiu, tenim una gran programació molt activa durant tot l'any, i el juliol és com un moment molt especial en el que el món s'atura i és una altra vibració a l'Ateneu, diguem-ne, no? Llavors, fem una programació perquè la gent pugui venir, relaxar-se, gaudir, però també poder tenir aquest espai com de reflexió i amb continguts i potents, perquè també ajudin a que ens transformem, no sé com dir-te, que a vegades quan tens tanta activitat no tens el marge com de digerir tot això, no? Llavors, una mica la filosofia d'aquest festival és de gaudir i continuar aprenent i nodrint-nos a nivell cultural i espiritual, quasi com que dic.
1: Parlaves, deies que aquesta és la cinquena edició. Quines són les diferències d'aquest any amb els anteriors?
2: A veure, aquest any tenim una programació molt que potser s'ha fet molt a mida de l'Ateneu, perquè és un programa on hi ha, especialment hi ha tres dels espectacles que estan fets molt a mida de l'Ateneu. Bueno, ara no sé, et vaig a fer una mica el recorregut.
1: Sí, està bé, així entenem tot, la programació.
2: Sí, tota aquesta programació és una programació pluridisciplinar on tenim poesia, on tenim concerts, on tenim monòlegs, on tenim accions improvisades i pluridisciplinars, com el que et comentava de l'Arrel Quadrada, en el que hi participen diversos creadors de diferents disciplines. Tenim teatre i tenim també un altre concert al final, no? Aleshores, comença amb la tramuntana que arriba de Mallorca i de les Illes, amb el Biel Mesquida, que és un espectacle sonor, poètic i, de fet, el vam tenir ahir molt potent, com de denúncia a totes les injustícies i a tot, bueno, tot lo que, una denúncia a tot el que ha estat passant durant la Guerra Civil i bueno, tot un seguit a les, bueno, sobre el tema del Xiqui, de les milicianes, de les, bueno, hi ha tot un treball allà molt potent i de denúncia que ell ha anat recopilant al llarg de la seva vida, i és com un no em surt ara la paraula, és
1: recull.
2: Com un manifest, sí, com un recull, i que acaba amb, bueno, que acaba amb una sorpresa que va ser ahir amb la Clara Fiol, que té una veu espectacular, amb un cant de la Sibila fet per ella, que és una nova versió molt potent, i que d'alguna manera la paraula, nosaltres com a vegades algunes persones entenen el cant de la Sibila, que sembla apocalíptic, sí, també té una doble lectura, que el significat grec és de treure el vel, no? De veure la veritat, no? De les coses, i a partir d'aquí poder crear un altre món i un altre imaginari, no? Uh-huh. Llavors, després d'això, vindrà aquest dimarts. Això és el festival és tots els dimarts i dijous a les 8 del vespre, uh-huh, i el dimarts que ve tindrem l'Arrel Quadrada amb el mestre de cerimònies, que serà l'Oriol Sauleda, i els de la Clota, que han convidat a una sèrie d'artistes i d'activistes vinculats amb l'Ateneu i vinculats també amb el barri, però molts d'ells de renom internacional, que no ens deixen revelar perquè... perquè bueno, serà sorpresa,
1: Val? Sí.
2: Però que serà un espectacle que, tot girarà entorn d'un bingo i entorn al tema de l'atzar. Val? Mm. I a través de l'atzar i del joc s'anirà construint aquest espectacle. Mm-hmm. Aquest, penso que és un espectacle molt bonic perquè, ja et dic, que hi participaran moltes entitats i d'alguna manera anirem descobrint l'Ateneu i el barri a través de tota aquesta activació del joc i de l'atzar. Mm-hmm. Després hi haurà el concert de Goig,
1: sí,
2: que és un trio molt jove, molt emergent i bueno, que nosaltres hem apostat perquè tenen un treball molt important que han fet de recerca sobre els gotxos, que antigament es cantaven a les esglésies,
1: sí,
2: i com amb una selecció de tots aquests textos i de tot aquest recull de com de la de

0: l'imaginari dels nostres ancestres o avantpassats, doncs com a tot això ho porten a l'actualitat amb la música electrònica i amb una selecció molt connectada també des del punt de vista ecològic amb la natura, amb el vent, amb l'aigua. Han fet una tria molt especial, amb una visió molt contemporània i molt jove de relectura d'aquests gotxos, i també han fet, mirat quins tenim de gotxos, que tenim una bona col·lecció aquí a l'Ateneu, per fer aquest espectacle també més lligat a la casa, com si diguéssim. I després tindrem el monòleg molt potent i àcid i atrevit i irreverent de la Carlota Gurt, que ens farà tot un recorregut per la libido femenina des de Grècia fins a l'actualitat. I jo crec que aquí aprendrem moltes coses, les dones, els homes, i pot ser pot ser molt divertit també i molt potent aquest espectacle. I després també tenim Pla per Roig, que molts de la casa ja coneixen la vinculació que va haver-hi de tots dos aquí amb l'Ateneu. Fins i tot nosaltres tenim una sala dedicada a la Montserrat Roig, però aquest espectacle, que està dirigit per el Ferran Onzet i interpretat pel Jordi Coromina i la Laura Roig, doncs es centra en la mítica aquella entrevista que va haver-hi a l'any 72 per la revista Destino, que va ser de la jove Montserrat Roig amb el Pla, que deies tot el tema aquest generacional i de les visions de tots dos, que és molt mítica aquesta entrevista. I per acabar, també connectant amb la Mediterrània i amb els nostres orígens també, i quasi lligant amb la frase aquella que deia Schiller, que era el poeta romàntic, de que tots som grecs, oferirem també, per no oblidar les nostres arrels gregues i mediterrànies, un concert que el projecte es diu Safira, i que fa com tot un recorregut per les tradicions sonores de Grècia i per tota l'Àsia Menor, no? I això serà com el final del nostre festival.
1: Clar, són 6 propostes, totes elles també molt diferents. No sé si parlaves de multidisciplinars. Creus que hi ha fronteres, potser, entre disciplines culturals que hem de tractar i intentar trencar, precisament, i que per això intenteu fer festivals com aquest?
0: Sí, jo crec que al final lo important és on vols arribar i quin llenguatge tu utilitzis a nivell artístic, ja sigui a través de la música, del so, de la performance, de la dansa, o de la paraula, o sigui, els llenguatges, com tu arribes a allò que tu vols dir o del que vols parlar. Jo crec que això no ha d'haver-hi fronteres. I de fet és molt bonic, trobar-te un poeta com el Biel Mesquida barrejat amb un violoncel·lista amb un contrabaixista amb música de jazz, o amb una rapsoda com la Clara Fiol, o de sobte trobar-te amb l'Arrel Quadrada, on segur que hi haurà poesia, música, hi haurà tertuliàries segurament de l'Ateneu, o podràs trobar científics, no sé com dir-te, no? Aleshores, tots, al final, la societat està composada per múltiples mirades i múltiples llenguatges, i jo crec que la idea és una mica poder-ho abarcar tot i que les disciplines no siguin les que et marquin, sinó on vols arribar, i que cadascú arribi amb el seu llenguatge amb el qual es vol expressar, no?
1: Sovint hi ha aquell imaginari de plans culturals d'estiu que siguin lleugers, no?, i que han de ser tots així, i en canvi aquest cicle el que demostra és que també hi ha d'haver espai per la reflexió.
0: Sí, una mica això també ha sigut... A veure, nosaltres creiem que l'estiu és una època de gaudir i a vegades oblidar-nos dels problemes, com qui diu, i que està molt bé, no? Però també el nostre programa també vol continuar nodrint, continuar ensenyant, continuar que la gent pugui reflexionar i

0: i sobretot transformar. Aleshores, diguem-ne que no són tan... no és un programa d'entreteniment pur i dur, que no és l'objectiu, sinó que és un espai de reflexió, però amb una qualitat de treball al darrere que, important. O sigui, no és un programa frívol i només d'entreteniment. Hi ha, de darrere hi ha moltes capes i hi ha uns valors, hi ha un missatge i hi ha una reflexió.
1: Festivals com aquests, imagino que també poden ser una porta d'entrada per persones doncs, poc habituades a equipaments culturals com pot ser l'Ateneu Barcelonès.
0: Sí, jo crec que hi ha molta gent a Barcelona. A veure, l'Ateneu Barcelonès és com un oasis al mig de Ciutat Vella o del cor de Barcelona, que, com ja sabeu, actualment estem molt rodejats pel turisme i trobar espais com l'Ateneu no és fàcil, és un espai singular. I la gent, quan creua les portes i entra a l'edifici, tot això ho percep. I si, a més, doncs, pot assistir en un juliol a la fresca, doncs aleshores tot això ressona, no? Quan ho veus. També és un espai de resistència i un nucli que s'ha mantingut durant molts anys, on perquè hi han passat molts intel·lectuals, molta gent de la cultura, i això ho seguim mantenint a aquest nivell.
1: Doncs aquestes són les propostes del juliol a la fresca de l'Ateneu Barcelonès i n'hem parlat amb la seva cap de cultura. Ariadna Mas, moltíssimes gràcies, bon cap de setmana, bona tarda i èxits.
0: Molt bé, moltes gràcies i espero que ho gaudiu també si passeu per aquí.
1: Segur que
0: adeu,
1: sí, merci.
0: Gràcies.
1: Adeu.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 2:15, La Brúixola, a Onda Cero Catalunya.

0: Comencem aquesta part del programa que ja coneixen, perquè els que ens porten aquestes dues seccions són ja amics, podríem dir, de La Brúixola. El primer, el Juan Torres. Juan, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, amics. Com esteu?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé, també. Amb moltes ganes.
0: Amb moltes ganes, amb molta calor, també.
1: Amb molta.
0: Sí, eh?
1: Sí, estic passant unes nits terribles, però bueno.
0: Sí, sí, tòrries.
1: És el que toca.
0: Exacte. No sé si parles de calor a les pel·lícules d'avui, no, eh?
1: Vale. Avui tinc un altre tema, i és que l'altre dia vaig sentir la famosa frase d'una pel·li és tan bona com sigui el seu dolent, i he pensat, podríem parlar dels dolents de les pel·lis.
0: Ah, molt bé.
1: Llavors, avui portaré tres dolents paradigmàtics i cadascú té... Són molt guais els tres, però cadascú a la seva manera. Llavors parlarem una mica de les diferents vessants que tenen els villans de les pel·lis.
0: Vale, em sembla bé. Vinga, a veure, amb què comencem?
1: Doncs comencem amb un que és bastant clàssic, que no podia faltar en aquesta llista, és de l'any 2008, dirigit per Christopher Nolan, i és el Joker del Caballero Oscuro. Doncs el Joker de Heath Ledger, que jo crec que va marcar un estàndard del que havia de ser un dolent al cinema. Si us en recordeu, en aquella actuació, que de fet va guanyar l'Oscar pòstum, perquè va morir abans que el pogués rebre. I he estat pensant, per què aquest Joker en concret, perquè hem vist altres Jokers, com a The Batman o a la pròpia pel·li del Joker, de Joaquin Phoenix, doncs per què aquest Joker ressalta i passa per damunt de la resta de Jokers? I jo he arribat a una conclusió que és meva personal i, per tant, que no té cap tipus d'interès per ningú, però ja que m'heu convidat us la dic.
0: I tant.
1: Que no actuen... O sigui, el Batman i Joker en aquesta pel·li no són blanc i negre, sinó que són dues imatges... és la imatge i el seu reflex, és a dir, són gairebé el mateix, no? El Joker no té cap sentit d'existir si no és perquè existeix Batman, i Batman no té, d'alguna forma, cap tipus de sentit si no existeix un personatge com el Joker.
0: Clar.
1: Vull dir, imagineu-vos un tio com Batman, doncs, atrapant a carteristes. No tindria cap tipus de sentit, oi? De la mateixa forma, no existiria aquesta imatge d'absolut caos si no hi hagués algú en contra d'aquest caos, no? Mm. Aquest Joker ha d'estar entreposat a una figura que sigui amb aquesta moralitat o amb aquesta cosa, no? Però, d'altra banda, si us hi fixeu, són personatges molt semblants, no? Són persones, en el cas de Batman, que està molt a prop de la bogeria, vull dir, està a re de ser un pirat amb unes malles, i el Joker, que directament ja ha creuat aquesta línia, però vull dir que estan molt a tocar, d'alguna forma.
0: Sí.
1: I, de fet, la tesi del Joker durant la pel·lícula tota l'estona

0: és que tothom està un mal dia de tornar-se boig i ho demostra amb el Harvey Dent, amb el personatge d'aquest policia, aquest fiscal, el Dos Cares, que després es converteix en Dos Cares. Era un tio recte, el Caballero Blanco de Gotham, en contraposició al Caballero Negro de Gotham, que és el Batman, i amb un mal dia, el Joker sap jugar amb la seva ment el suficient per empujar aquesta ment cap a una bogeria doncs, desaforada, que és el que intenta fer en Batman tota l'estona, no? D'alguna forma. I bé, doncs, d'alguna forma, els dos el que estan fent és seguir uns valors propis. Vull dir, el que passa és que Batman dona la casualitat que aquest pirat, aquest xiflat, que li dona per fer el bé. Però quin bé? Vull dir, qui escull? Els dos estan fora del sistema, no es regeixen per cap llei. Estan, llavors, ha donat la casualitat que el que Batman creu que és bo resulta que normalment ho és. Però no hi ha res per sobre d'ell. Ell jutja i ell també castiga. Per tant, és el que dic, està molt a prop. En canvi, el que està dient el Joker és tota aquesta moral que t'has posat per sobre de no matar, de ser un tio bo, en realitat és una excusa que t'has posat tu...
1: Són els seus manaments.
0: Exacte, però te'ls has posat tu com t'ho podries haver posat uns altres, perquè tu el que passa és que tens un trauma d'infantesa i el treus per aquí.
2: Què és el que passa en tots els villans, no? Bàsicament, que miren, o sigui, són dolents perquè hi ha alguna cosa que els ha fet així, i llavors miren enrere, no? Penso en Garfio, per exemple.
0: Després també parlarem d'un que no, però sí, normalment és bastant així. Hi ha un origen, no?, que explica tot això, però realment el del Batman és un tio que doncs, ha decidit la violència i ell es posa aquesta consigna moral de que ho fa pel bé, però el que està dient el Joker és tot això que t'has muntat és cosa teva, vull dir, en el fons ets un tio que està fora de la llei fent el que li dona la gana perquè pot i perquè... I llavors em sembla que és com un cop veus aquesta pel·li amb aquesta identitat, amb aquesta doble identitat d'un origen comú de fet, perquè d'altra banda també Batman explica tota la seva vida a través de l'assassinat dels seus pares. Però, en canvi, el Joker també se'n riu d'això, perquè, si us fixeu, dona tres o quatre versions de l'origen comú com dient és que és igual, l'origen comú. El que està passant és que ara mateix som dos tios que estem fora de la llei i fem el que ens dona la gana i ens contraposem l'un a l'altre, no?
2: Sí, que en aquest sentit Batman també es podria posar l'excusa d'haver tingut una infantesa traumàtica, no? Al final, amb l'assassinat dels pares.
0: Clar, per això, però vull dir que l'assassinat dels pares en realitat és una excusa que et posa ell, entre cometes.
2: També.
0: No? I per comparar una mica, podem comparar-ho amb el Joker de Joaquin Phoenix,
2: sí.
0: Que si fixeu és completament diferent, entre altres coses, perquè a la pel·li no hi ha un Batman. No hi ha res contra qui s'està oposant.
1: És ell sol.
2: Es centra en la seva personalitat.
0: Sí, i de fet, el que no dona por, el que dona és pena, gairebé, llàstima.
2: Sí, et fa generar empatia, no?
0: Exacte, és un tio que, doncs, que aquest trauma d'infantesa no l'ha pogut expressar en contra de ningú i el que és un tio, doncs, trist, una persona...
2: Que està malalt.
0: Clar, una persona que a mi em dona, fins a cert punt, evidentment, perquè arriba un punt que comença a matar gent, però tendresa d'aquest
2: sí.
0: Pobre tio, no?
1: Abans de matar, sí.
0: Abans de matar, sí. Després ja jo no l'excuso. Però és això, la diferència entre el Batman, entre el Joker de Heath Ledger i el de Joaquin Phoenix, en realitat és només contra què s'està oposant, d'alguna forma. El de Joaquin Phoenix s'està oposant al sistema. Vull dir, jo sóc així i d'alguna forma la societat m'ha obligat a ser així, jo no puc... Vull dir, el tio intenta...
1: Ho canalitza d'aquesta manera.
0: Exacte, el tio intenta d'alguna forma doncs, entrar en societat i no pot, no? I llavors, jo crec que d'alguna forma aquesta imatge d'una imatge i contraimatge en un mirall és molt potent i fa que en aquesta pel·lícula el dolent sigui un dels més famosos de la història.
1: Exacte, és molt visual, aquesta contraposició, molt ben explicat.
2: Sí, jo crec que l'exemple de Batman és molt clar en aquest sentit i que s'ha vist en diverses pel·lícules, que s'ha utilitzat molt aquest personatge. Vale, aquest és el primer cas, en tenim un parell més.
0: En tenim un parell més. El següent és una pel·lícula que potser us sorprèn, però que em sembla que té bastant de xitxa, el dolent. Estem parlant d'una pel·li de Pixar del 2004 i és Los Increíbles.

0: Aquí també tenim un trauma d'infantesa d'alguna forma. Si fixeu, el dolent de la pel·li dels Increïbles és Síndrome, que és aquest... De fet, en un principi era un nen petit i pèl roig que era un fan obsessionat amb Mr. Increïble i que si us hi fixeu, de l'amor a l'odi hi ha un pas, no? I és el que s'està demostrant a la pel·lícula. Ell és un fan obsessiu de Mr. Increïble i vol ser Mr. Increïble, vol tenir aquests poders, vol ser superfort i vol lluitar contra el mal, i llavors s'apropa molt a Mr. Increïble i intenta doncs ajudar-lo a les seves històries. Què passa? Que no té poders. Llavors, això...
1: Se sent rebutjat i ho canalitza d'aquesta manera.
0: Ho canalitza d'aquesta manera, però clar, el que està dient Mr. Increïble és que tu entens els poders com una cosa molt guai, però en el fons jo tinc poders i és una responsabilitat, com a la pel·li de Spider-Man, utilitzar-los per lluitar contra el mal. Vull dir, no estic fent això per gust.
2: Clar.
0: Vull dir, però el nen no ho entén. El nen entén que l'estan rebutjant perquè ell no té poders i Mr. Increïble sí. Llavors... Ell no ho entén d'aquesta forma, no ho canalitza i el que fa és un esquema bastant, bastant similar a les tragèdies gregues. És a dir, hi ha una cosa en la mitologia grega que es diu hibris, que significa el pecat de creure't per sobre del que ets. El síndrome el que no fa és entendre que és un humà i que com a humà no pot aspirar a estar al mateix nivell que Mr. Increïble, que Frozono, que... Llavors, el que fa és intentar estar per sobre de la seva condició d'humà normal. I diu, vale, si jo no puc tenir poders, jo no puc ser especial, el que faré serà eliminar tots els que tinguin poders i estandarditzar els poders d'alguna forma amb la tecnologia per evitar... O sigui, si ningú és especial, tots som especials, no? I és per això que crea aquesta tecnologia, aquestes màquines que aprenen soles i el que van fent és eliminant els diferents superherois per, d'alguna forma... democratitzar, no? D'alguna forma és una crítica a la meritocràcia, al si quieres puedes. És evident que no. Vull dir, per molt que ho intenti...
2: Hi ha una base.
0: Sí, per molt que ho intenti no serà mai capaç...
1: No, la condició de la persona és individual, evidentment.
0: Exacte, i és impossible que jo m'esforci... Jo, per molt que m'esforci, mai arribaria a la NBA. Doncs ell també ha d'entendre que per molt que s'esforci mai arribaria a ser Mr. Increïble. Pot arribar a ser una gran persona, però no pot arribar a ser, doncs, un tio amb poders perquè no els tens.
1: No, el que pot fer és el que fa, que és fabricar-se eines per...
0: Exacte, el problema
1: tenir
0: és...
1: Tenir uns poders que s'assemblin una miqueta a tenir poders, unes eines que s'assemblin una miqueta a tenir poders i després li dona l'ús que li vol donar.
0: Exacte.
1: Sobretot arran del rebuig que rep i a nivell emocional ho canalitza d'aquesta manera.
0: Aquest era el problema. La idea era molt bona. Jo tinc una ment que pot crear doncs, unes eines que m'ajudin a suplir aquestes carències que jo tinc per arribar al meu objectiu, el que passa que tot això parteix de l'odi. Parteix de l'odi d'una persona que s'ha sentit rebutjada, quan en el fons Mr. Increïble el que estava dient és compte, és que no em pots ajudar perquè llavors m'he de cuidar de mi i de tu.
1: Sobretot aquí el problema està en l'ús que li dona a les eines que ja ha creat, perquè
0: exacte.
1: Si tu tens la capacitat mental i teòrica per fer aquesta construcció, després l'ús que li dones és més important fins i tot que la seva creació.
0: Sí. Òbviament.
2: I que té una doble responsabilitat, la d'ell com a persona que té superpoders per utilitzar-la... utilitzar-los pel bé, i llavors també el de que té una família.
0: Clar, exacte. Vull dir, és que se n'ha de cuidar d'ell i ara no pot tenir un tio al rere que realment seria un pes, seria una... Llavors, clar, el problema està en que Mr. Increïble no va tenir la cura de dir-li aquestes coses de forma correcta i el que va crear és un trauma d'infantesa que va produir tot la resta, no? I farem spoilers perquè la pel·li és del 2004, o sigui que no passa res. A les tragèdies gregues, normalment, el teu pecat era el que provocava la teva mort. I el que provoca la mort de Síndrome és mort per ell mateix per la capa. Perquè ell volia ser un superheroi tan fort...
1: Què dius, en sèrio?
0: Clar.
1: Per la capa?
0: Perquè se li va enganxar la capa, llavors...
1: Sí, és broma, l'he vist.
0: Ah, vale. No, a veure si t'estic descrivint.
2: Fent-se el sorprès.
0: Spoiler del 2004. Però sí, jo crec que aquesta estructura de que el teu pecat és el que et causarà la mort és una cosa també molt potent, i per això Síndrome em sembla un personatge tan interessant, perquè no és un tio a l'ús que té una idea dolenta des de bon principi, sinó que al principi era una persona amb una idea, amb unes intencions bones. Mm. El que passa que a través de potser una falta de comunicació el que provoca és un villà.
2: No sé si és de... Clar, aquest és aquests villans que dèiem... No, aquest també té aquest trauma infantil, no? Com el primer, sí que deies, però que en portaves un que, diguem que no nace, però se hace.
0: Bueno, no sabem si es nace o se hace, perquè és probablement el dolent més diferent dels que porto, no? És una pel·li del 2007 dirigida per els germans Coen i és No espais para viejos.

0: Javier Bardem interpreta una de les, és una de les burrades més fortes que he vist en el sentit d'actuació, perquè aconsegueix fer un dolent que no té origen, no té final, no té explicació, no és humà gairebé. Hi ha estudis que diuen que és l'adaptació d'un psicòpata més acurada al món del cinema, però és que jo crec que va més enllà d'això. Vull dir, el personatge de Bardem, que és Anton Chigurh, que és aquesta espècie de sicari que va buscant el protagonista de la pel·lícula per treure-li el maletín amb els milions d'euros, el que aconsegueix el Bardem amb aquest personatge és gairebé el mal en una sola persona. Vull dir, no pot, ho diu en algun moment de la pel·li, no es pot negociar amb ell, no es pot parlar amb ell, pots fugir, però és que et perseguirà. Vull dir, és gairebé el mal encarnat. Vull dir, no té esquerdes. És gairebé un robot. Funciona de forma mecànica.
1: Ja està programat així, no?
0: Sí.
1: Pel mal.
0: És gairebé... És que no és humà. És que gairebé és com el recipient que ha utilitzat el mal per expressar-se, d'alguna forma. No sé si heu vist la pel·lícula, però és una interpretació increïble. I tot això amb aquest pentinat que porta, que va escollir perfectament, vull dir, ell ho confessa en una entrevista, que estava provant-se diferents pentinats perquè no sabia exactament com apropar-se a aquest personatge, i quan va veure aquest pentinat ridícul, estrany, va dir és aquest. I de fet, Bardem té certes reticències a l'hora d'escollir pel·lícules amb violència, però va entendre de bon principi que la pel·lícula anava més enllà d'una persona dolenta, perquè anava del mal, d'alguna forma, no? Mm-hmm.
2: Anava del concepte del
0: sí,
2: mal,
0: sí.
2: No més de la persona.
0: Exacte. És que Anton Chigurh a la pel·li és el concepte del mal. Vull dir, no, és que no és humà, és gairebé un ent. Vull dir, és una cosa espectacular. I també hi ha una altra vessant de la pel·lícula, i parlant del mal, i és que al principi el que veiem és el personatge principal caçant uns no sé què són, uns antílops, no sé què són, uns bitxos. I a poc ens adonem que ell, que és el caçador i que ha sigut francotirador a la guerra i que en principi era l'animal alfa, o sigui, el predador, a poc es va convertint en presa, i també per un altre ent que és superior a ell, igual que nosaltres, amb un rifle, som infinitament superiors a qualsevol animal. Doncs, d'alguna forma, el que abans era depredador ara passa a ser presa contra una persona o contra una cosa que és extremadament superior i que no pots fugir d'ell, no? I aquest mal, que jo no he vist tantes vegades al cinema, em sembla que és una representació que va més enllà dels dolents que estem acostumats a veure, i és molt interessant. I si us ho fixeu, com a representació de que no és humà, tot s'ho juga a cara o creu. La vida de les seves víctimes se la juga a cara o creu. Perquè, d'alguna forma, si ell decidís, al prendre la decisió ja seria humà, perquè estaria pensant,
2: exacte.
0: O estaria sentint, estaria escollint. Però com que ell és...
2: És una màquina,
0: sí.
2: No té una presa de decisió.
0: No, ell ho tira, i si toca cara, doncs viu, si toca creu, mors. Però no ho he escollit jo, és el que ha sigut. Vull dir, jo només sóc el braç executor.
2: Missatge, exacte.
0: Sí.
1: O sigui, al final no té... De la mateixa manera que el mal no té cap referència amb ell com a persona, sinó que és automàtic, el mal que reben els altres també no és per cap motiu en concret, ni inclús per venjança o per odi, sinó perquè et toca.
0: Qualsevol d'aquestes coses implicaria un filtre humà, però, però al jugar-t'ho tot a l'atzar treus aquest filtre humà, perquè no hi ha ningú que esculli. Passa, i si toca cara estàs viu, si toca creu és que moriràs. No passa, vull dir, no ho he escollit jo, ho ha escollit alguna cosa i moriràs. I per això em sembla un personatge tan potent i tan ben interpretat, amb planos on està bevent llet, que sempre és una persona adulta amb un got de llet, sempre és com estrany, no? Ho hem vist també a La Naranja Mecànica o pel·lis així, com que xoca i crea una dissonància que aprofiten els Coen, que, com d'altres vegades, parlen de l'atzar a les seves pel·lícules, que ja han portat moltes vegades, i creen aquesta obra d'art que passarà la història.
1: Un atzar que, en aquest cas, porten cap a la maldat.
0: Exacte.
1: Del protagonista. Doncs, Juan Torres, moltes gràcies. Fem un repàs d'aquests tres villans que ens has portat avui en les pel·lícules de El Caballero Oscuro, Los Increíbles i No es país para viejos. I això, nosaltres villans, però tu, bon Jan. Que vagi
0: sempre
1: molt bé el cap de setmana, Juan. Fins la setmana vinent.
0: Nois.
1: Gràcies.
0: Adéu. We'll be right back.
3: Tengo esclerosis múltiple. Ahora convivo con la incertidumbre. Pueden fallarme las piernas, la vista, el habla, la fuerza. Eso no lo sé, pero tengo una certeza. No estoy sola. El día 5 de julio, mójate por la esclerosis múltiple. Infórmate en mojateporlaem.org.
4: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
5: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
6: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas, que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
7: Verisure.
1: I acabem la setmana, com sempre, a ritme de Marta Lozano. Marta, què tal? Molt bona tarda.
8: Molt bona tarda. Preparada per cantar, com et dic sempre que dius això, a ritme de Marta Lozano, sembla que vingui a cantar,
1: jo
8: però no.
1: Jo ja et veig afinant.
8: O sigui... Tu tranquil, Ferran, que no cantaré, perquè jo canto
2: però
8: fatal.
2: Té bon ritme, jo l'he vist. Té bon... Fora de l'estudi, té bon ritme.
1: Sí, eh? Perfecte.
8: Però ballar, però per cantar, millor t'ho deixem a tu,
1: això,
8: eh, Lola?
1: Sí. Això ja, cadascú, escolta, amb un micròfon davant,
8: fem
1: un
8: màgia.
1: Dia de festa, podem fer màgia de totes maneres. A veure, què ens portes de programació per aquests dies?
8: Tenim cosetes, tenim ganes de festa, sí. Ja ho diem, que quan arriba el bon temps és temps de música, i avui precisament comença el festival Cap Roig a Calella de Palafrugell, i el primer convidat és Bryan Adams.

0: Aquesta nit, a partir de les 10, els que van ser molt ràpids i van aconseguir entrades, perquè, spoiler, no queden entrades.
1: Ja, ja, m'imagino.
0: Doncs aquests afortunats, afortunades, podran gaudir de la música d'aquest artista canadenc en un format més íntim del que acostuma a fer en els seus espectacles, que això també és molt interessant. Sí, veure els diferents, bueno, registres, podríem dir. Per tant, ell ho descriu com veu, guitarra i piano, com els tres elements d'aquest show acústic, que a més és molt interessant perquè només es podrà gaudir aquest any en aquesta cita a la Costa Brava, perquè només farà un concert aquí a Espanya. I, com us deia, doncs, no queden entrades perquè, clar, tots els fans deien hem d'aprofitar aquesta ocasió.
1: Clar, és interessant. No sé si vindrà sol o amb algú, o serà ell, doncs, que hi ha cançons que les cantarà a piano i d'altres a guitarra.
0: Jo crec que va acompanyat.
1: Jo imagino que algú portarà, però com a molt una persona.
0: Sí, que no fa falta
1: alguna veu.
0: Pasta.
1: Perquè sí. És interessant veure Bryan Adams, perquè, per exemple, ara l'estem escoltant, escoltem aquestes guitarres, aquesta bateria, llavors veure-la ara en un format tan íntim, penso que és original i és interessant també de veure. Al final, totes les cançons són adaptables.
0: I deixa escoltar més la veu, també, en un format acústic, és la part positiva que té, de dir, escoltar realment la veu de l'artista.
1: Sí, i que ens porta aquestes veus del rock dels 80-90, que i tant, i tant. Molt bé, doncs això és interessant també perquè l'escenari és perfecte. Costa Brava, estiuet, és ideal el pla.
0: Sí, a mi m'encantaria anar-hi, la veritat.
1: Sí, ho estem venent com si quedessin entrades,
0: no,
1: o sigui, em sap greu.
2: També divendres, comença cap de setmana.
1: També, exacte, no, és que és una manera de donar
0: perfecte.
1: El tret de sortida.
2: Sí, seria un molt bon plan si quedessin entrades.
1: Exacte, per aquells que ens estiguin escoltant i les tinguin, a gaudir-ho.
0: Exacte.
1: Què més tenim? A veure si hi ha oportunitat a les altres dues propostes.
0: Doncs sí, tenim una miqueta més de sort, perquè d'un festival passem a un altre, en aquesta ocasió a Barcelona, perquè ja està tot a punt per donar el tret de sortida a una nova edició del festival Cruïlla.

0: situem una mica en dates, estarà aquest festival del dimecres dia 8 al dissabte dia 11 al Parc del Fòrum, que és habitual. Sí. Doncs això es torna a convertir en l'epicentre de la música en directe, amb una programació que combina, com cada any, doncs, grans noms nacionals però també internacionals. Entre els principals caps de cartell hi destaquen Halsey, David Byrne, Pixies, Rigoberta Bandini, Bomba Estéreo, que els escoltàvem, John Batiste, René Rapp, Alice, Senra, Zahara, Els Pets. Hi ha molts caps de cartell, ja sabeu, com són tants dies, hi ha molt espai per portar artistes nacionals i internacionals. I bé, és una proposta que combina pop, rock, indie, música electrònica, sons més urbans, per tant, una miqueta de tot per tots els gustos.
1: A tots els gustos cas... que estem sentint ara, perquè l'Ismael de la Parra està, a cada nom que dius, estava fent retenció buscant...
0: Que ràpid que és.

0: perquè l'ha venut molt bé.
1: Sí, perquè queden abonaments. El típic que pots anar potser un parell de dies, si vols tres...
0: La completa, no.
1: El què, perdona?
0: L'entrada completa tots els dies o només abonaments diaris?
1: Hi ha per diferents dies, però es poden escollir quants dies vols anar, tot això. Per tant, jo tinc la sort que podré anar-hi.
2: Molt bé, sí, molt bé, molt bé.
1: El que passa que hi ha un grup que m'agrada moltíssim, que són els La La Love You,
2: sí,
1: però comencen a les 3 menys quart. I clar, el dia següent treballo i és com una mica 3 impossible.
2: 3 menys quart de la nit?
1: Sí, de la matinada.
2: Ostres.
1: Sí, sí.
2: Vale, vale. No sabia que feien fins tan tard.
1: Sí. Sí,
2: val,
1: sí.
2: Val. I quins artistes podràs veure tu?
1: Doncs Alice és el que més em crida l'atenció. I clar, com també és un festival que porten còmics i que hi ha diferents coses, jo crec que faré una volteta i agafaré una miqueta de tot el que hi hagi.
0: Popurri.
2: Perquè sí, és paral·lel, és a dir, mentre una estona, mentre una zona estàs veient Alice, te'n vas a un altre espai i tens,
1: sí,
2: una altra proposta.
1: I fins i tot de música, val, alhora, que potser tens Bomba Estèreo en un costat i en un altre escenari que està allunyat perquè no, sí, es barregin els sons, tens a La La Love You, per dir-te alguna cosa.
2: M'agrada molt que això, que es toqui diferents disciplines, com comentaves ara, i també diferents estils, perquè anem,
1: sí,
2: des d'una cosa més elèctrica, aquest punt de producció que t'han agafat Alice, que per això em sembla,
1: sí,
2: com molt interessant, a una cosa com molt intimista com està ara, no? Per exemple, que em sembla molt bé, una molt bona proposta. Sí,
0: de fet,
2: Ferran...
0: tu deies que t'agrada Alice.
1: Sí, sí, sí, jo estaré allà. Sí.
0: Isma. Això no va
2: Molt. Si tu haguessis d'escollir un d'aquests que deia ara la Marta, Ferran, amb quin et quedaves?
0: Alice,
2: també.
1: Doncs apa, divendres anem. A tu també t'agrada, em sembla, Lola.
2: Sí, m'agrada. Potser em quedaria amb Zara, però, perquè Alice ja l'he vist, però sí.
1: Per anar,
2: sí, sí,
1: descobrint,
2: sí,
1: sí, els artistes.
2: Exacte, els artistes. Sí, sí. Molt bé, doncs això pel que fa al Cruïlla. Encara queden abonaments,
1: sí,
2: per tant, en aquest sentit, bé.
1: Queden entrades i al mateix dia, sí, un altre concert que també queden entrades, afortunadament, és el de Charlie Puth, que actuarà el pròxim dimecres a Barcelona també, dins de la programació del Bards Festival, que està al Poble Espanyol.

0: El dia 8, com us deia, podrem gaudir en directe de temes com aquest Attention, We Don't Talk Anymore o See You Again, i potser també els que hi vagin podran gaudir d'algun avançament del seu pròxim disc, perquè està treballant en aquest nou projecte i, per tant, doncs, potser fa com la Rosalía l'altre dia a Los
1: Angeles. Sí, seria intel·ligent,
0: no? De dir, bueno, dono aquí una pista de com serà el nou treball.
1: Sí. Ostres, això de la Rosalía no ho sabia.
0: No? Sí, doncs va deixar escoltar un minutet, minut i mig. I què tal? Doncs bé, home, com sempre.
1: I segueix l'estela del que ha fet fins ara, o no?
0: Podríem dir que sí. Clar, és que ha tocat ja tants pals.
1: Sí, ja. Però sí, vull dir, de looks o se'n va més a estil Motomami?
0: No, més looks.
1: Més looks, eh? Sí. Ah, doncs tinc ganes d'escoltar-ho, això
0: sí,
1: no ho sabies.
0: Sí, després.
1: Després li faig un cap d'ull. Sí.
2: I després se'n van a veure a Espanya, a l'estadi.
1: Exacte, sí.
2: Antonio Pecruz, Javier Bardem...
0: Que enfocaven més a la Rosalía que no al partit. No, però sí.
1: En fi, doncs Charlie Puth també una molt bona aposta, aquí del Bart.
0: Sí, com dèiem, queden entrades, el concert començarà a 9:45 i bé, com us deia, serà el dia 8, que és el dimecres.
1: Doncs reguitzell de propostes avui de la mà de la Marta, sobretot perquè ara és època de festivals i per tant els noms són uns quants, sí. Ja els heu sentit, o sigui que si ahir no teniu plans pel dia 8 i fins l'11, teniu totes les opcions del Cruïlla i també el 8 Charlie Puth. Anem ara a actualitat, que tenim tres protagonistes avui.
0: Sí, perquè parlàvem ara fa un moment de futbol i de la Rosalía i tal, doncs continuem parlant-ne perquè hi ha noves incorporacions per l'espectacle de la final del Mundial 2026.

Bé, ja sabeu que el dia 19 d'aquest mes de juliol es jugarà a la final del Mundial i, a més, s'oferirà un gran espectacle musical, que és una novetat que ja hem comentat en alguna ocasió perquè realment s'ajuntarà artistes de la talla de Shakira, Madonna i BTS. Aquests eren els tres que es coneixien fins ara, però aquesta setmana s'ha donat a conèixer que Robbie Williams i Laura Pausini també hi seran allà.

0: Explica'ns això, Marta.
1: Bé, aquesta és una cançó que vam escoltar també fa uns mesos aquí a la Brúixola, perquè va ser també doncs, una unió que no esperava, més com l'himne oficial de la FIFA, i per tant és com tenim l'himne del Mundial, que al final són dos, el d'Andrea Bocelli, el de Shakira, sí. I ara aquest és l'himne de la FIFA.

0: I clar, com són també representatius d'aquesta organització, doncs estaran allà cantant aquest himne.
1: I qui canten són Robbie Williams i Laura Pausini?
0: I Laura Pausini.
1: Home, m'encanta. És que jo Laura Pausini ja sabeu que m'agrada perquè té una potència vocal... És que té una potència vocal espectacular i vaig tenir l'oportunitat de veure-la de molt a prop i era increïble. O sigui, de veritat, increïble. Va tocar tots els pals, tots els gèneres, fent versions, perquè ha fet un... L'últim ha volgut explotar la seva vessant més, doncs, el seu últim treball d'intèrpret, no tant com a compositora. Llavors, aquesta és seva, però després n'hi ha d'altres. Ha versionat cançons des d'Alejandro Sanz fins a Madonna. És a dir, que mira, allà podrien fer una isla bonica, que és una de les que versiona, ja que Madonna tenia ara. I la veritat és que està tenint un èxit i és que és espectacular.
0: A sobre és molt divertida, no?
1: Sobre l'escenari, sí. Parla molt, però crec que l'última vegada es va saber... Si no, és veritat, ella ho diu, que parla molt, ja ho diu des del principi. Però és veritat que crec que va ser la mesura exacta, l'última vegada al Palau Sant Jordi. Ara, 3 hores de concert, però va cantar molt, molt, molt. O sigui, jo ho recomano moltíssim, la gent que li agrada. I hi ha gent que potser... Jo tampoc anava amb expectatives, I recomano moltíssim aquest concert, la veritat.
0: Que guai. Doncs quan torni ja intentem anar-hi, també.
1: Ja parlarem d'aquesta final del Mundial perquè tinc ganes de veure què és el que passa sobre l'escenari amb tanta gent.
0: Doncs sí, és que pot ser un show molt...
2: Sí, serà una mica una còpia, estil americà.
1: Sí,
2: estil americà de Super Bowl, buscar molta escenificació a la mitja part perquè els aficionats disfrutin, gaudeixin també l'espectador, però estil americà, podríem dir.
0: Sí, bueno, no sé si vau veure que un dels...
2: Nord-americà, volíem, nord-americà.
0: Sí, doncs van criticar, perquè el Chris Martin, el líder de Coldplay, és com... la persona encarregada d'escollir els artistes i tal. I això crec que era Liam Gallagher, que ja sabeu que és molt crític amb tot, doncs va dir que no hi havia cap necessitat, que s'havia viscut el futbol fins ara sense això, sense aquesta necessitat de fer tot un show, i que no li semblava bé perquè aquestes persones no eren persones de futbol. Es va quedar a gust.
1: Tot és cultura.
2: I veurem un cop el següent Mundial, que de fet és el d'Espanya, Marroc o Portugal, si també es fa això. És a dir, si només és una cosa nord-americana, o és una cosa que la FIFA implementarà?
0: Jo crec que sí, perquè com veuen a nivell publicitari i tal, clar, la Super Bowl és un moment de vendre molt.
2: I l'anunci d'aquell moment, després de la mitja part de Super Bowl, és un dels més cotitzats de Nord-Amèrica.
1: Sí, i tant. Sí, sí.
2: Com el de les campanades després de...
0: Exacte. És una mica això. Sí, sí, sí.
1: Molt bé, què més?
0: Doncs mira, ara que deia això de Chris Martin, parlem de Coldplay perquè no és que tinguin nova música, precisament, però tenen novetats. Aquesta setmana ha sortit a subhasta uns enregistraments inèdits dels primers anys de Coldplay, que inclou, doncs, això, maquetes, mescles alternatives, material que mai havíem escoltat perquè no es va arribar a publicar d'aquestes primeres sessions d'estudi, i entre les peces més destacades hi figura una maqueta acústica de Chris Martin, composta com a proposta per la pel·lícula de James Bond, The World Is Not Enough, del 1999. Jo no tenia ni idea que s'havien presentat i, bueno, òbviament no va sortir escollida aquesta cançó, però és una peça que hi ha moltes ganes de poder escoltar.
1: Clar, perquè llavors no la van publicar igualment.
0: No, es va quedar això, en un calaix.
1: Doncs m'encantaria escoltar això, eh?
0: Sí, sí, sí. I bé, doncs aquesta subhasta, amb tot això, romandrà oberta fins al 19 de juliol, que és el dia
2: del Mundial.
0: Exacte. Sí, sí, i clar, ha despertat molt d'interès entre els seguidors de la banda, sobretot amb calés, que és aquesta gent que pot comprar aquest tipus de coses, pel valor històric, podríem dir, d'aquest material.
1: Clar, per la relació amb James Bond, també.
2: I alerta fins on arriba aquesta subhasta.
1: Sí, sí, exacte, que això, evidentment, serà una recaptació de diners important,
0: segur.
1: De ben segur.
0: Segur, segur.
1: Acabem amb Karol G.
0: Doncs sí, acabem parlant d'ella perquè va ser la gran convidada sorpresa del concert de Rosalía a Los Angeles.

0: participar en el ja popular confessionari que Rosalía fa abans d'interpretar la cançó La Perla. I durant aquesta conversa, la colombiana, la Karol G, va explicar una experiència personal sobre una antiga relació en què la seva parella evitava celebrar els aniversaris amb ella. Això és una cosa molt rara.
1: Molt curiós, eh?
0: Sí, i diu que el moment més dolorós, concretament, va ser quan tots dos havien de marxar de viatge pel seu aniversari. Era sí. com que havien superat aquesta prova de dir, va, vinga, aquest el celebrem junts.
2: Prova entre cometes, eh?
0: Sí, sí.
1: Sí, no hauria de ser-ho. No hauria de ser-ho.
0: Clar, clar. I el més trist de tot és que la va deixar a la sala d'espera de l'aeroport.
1: De l'aeroport, és increïble. O sigui, que et fan pensar, aquest cop sí, a l'últim segon...
0: I a l'aeroport, que és com més dramàtica,
1: saps? Sí, sí.
0: Doncs sí, sí. I bé, diu que va optar per baixar les maletes i posar un punt també en aquesta relació.
1: Jo crec que va ser el preludi perfecte per donar pas a la perla, de les històries més perles que crec que han pogut portar en els confessionaris de Rosalía.
0: I tant.
1: Marta Lozano, com sempre, moltíssimes gràcies. Divendres vinent més, que vagi...

0: Sí, molt bé, molt bona tarda.
1: Igualment.
0: Com m'agrada acabar la setmana amb Coldplay, tot s'ha de dir. Nosaltres ens acomiadem aquí amb tot aquest repàs cultural que hem fet aquest divendres. Hem parlat de literatura, de cinema, de música. Poden apuntar també aquestes propostes culturals que ens ha comentat la Marta de cara al cap de setmana. I tornem el dilluns vinent, com sempre, amb tota la informació. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
2: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
3: Molt bona nit, molt bon vespre a tothom. Nova edició, sí, de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest divendres 3 de juliol de 2026. Fins a les 10 clavades manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per l'Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció, i amb el gran Juan Carlos García al capdavant del control tècnic. Comencem, entrem en matèria.

0: Valverde Arran.
1: 9 i 31 minuts, una hora magnífica, realització musical del Juan Carlos García per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que ens deixa accés 8 finalista d'Espanya a la Copa del Món amb la millor versió de la Nacional a nit davant Àustria. Víctor Llucià, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, sí, en el millor partit fins al moment dels de Luis de la Fuente en el torneig dels Estats Units, el Canadà i Mèxic. El rival era el que era. Àustria és una selecció molt menor, és cert, però la selecció espanyola va oferir una molt bona versió, sent protagonista del partit, amb una circulació ràpida de la pilota, buscant el gol i trobant ocasions clares, exigint molt a Schlager, el porter austríac, i és que la llauna la va obrir el futbolista més en forma d'aquest equip, Mikel Oyarzabal, després d'una assistència de Marco Corella des de l'esquerra, com la Diana que va donar el triomf a l'Eurocopa, ara fa 2 estius. Els austríacs no van gairebé inquietar la porteria espanyola i els de Luis de la Fuente van sentenciar el duel amb una diana de cap de Pedro Porro i una altra del propi Mikel Oyarzabal ja al minut 89. El davanter d'Eibar s'ho pren tot amb naturalitat, però també el fet d'estar entre els màxims golejadors de la Copa del Món, com Leo Messi, com Mbappé, com Haaland o com Harry Kane.
3: Bueno, cuando la pelotita entra, pues todo es más fácil, ¿no? Al final, creo que ha habido partidos y momentos en los que también lo hemos hecho bien, hemos tenido ocasiones, pero no has acertado y quizás te hace tener la sensación distinta. Pero bueno, esto se trata de un proceso largo, sabíamos que la competición no iba a regalar nada a nadie, lo hemos visto, y que estando serios podemos competir ante cualquiera, así que nada, intentaremos que esto siga durante mucho tiempo y que tenga un feliz final para todos. Es que no me importa, lo digo verdad, me importa tener aquí a mi familia, mi mujer, mi hermana, mis padres, mi hijo aquí conmigo, acompañándome, con el ambiente que tenemos dentro del vestuario, que es muy bueno, que es sano, que nos ayudamos entre todos y que eso sea lo más importante para lo que queremos todos, que es el objetivo común.
2: Vam seguir veient una millora en el rendiment de Lamine Yamal, incisiu per banda dreta, els seus companys el buscaven contínuament. Va estar potser un pèl egoista en alguna situació concreta en què va buscar la rematada. Va realitzar fins a 6 xuts a porteria, les mateixes rematades que Mikel Oyarzabal, el de Rocafonda, a poc va agafant el to. Són declaracions a DAZN.
4: Yo creo que tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos. Sí, obviamente, hemos pasado de ronda, estoy muy feliz, pero bueno, ya el partido ha acabado, ya hay que pensar en el siguiente partido y ya está, pero estoy muy feliz por el equipo.
2: Un altre dels satisfets, Luis de la Fuente, va introduir la variant de Pedro Porro com a lateral dret, va tornar a situar Pedri a la base, amb Dani Olmo a la mitja punta i Àlex Baena tornant a estar obert a la banda esquerra. Però el seleccionador és optimista i alhora exigent, creu que el seu equip pot donar encara més.
5: Creo que hay que mejorar en todo. Hemos hecho dado una gran imagen, una gran versión, pero es que es lo que nosotros pensamos, es nuestro espíritu en seguir mejorando.

0: mejorando y creo que hay que seguir mejorando y sobre todo este equipo todavía no ha tocado el techo, que tiene muchas posibilidades todavía de mejora. Este equipo es muy ambicioso, es muy insaciable deportivamente y queremos seguir haciéndolo cada día un poquito más.
1: I ara duel ibèric als vuitens de final de la Copa del Món, Espanya-Portugal, dilluns a les 9 de la nit a Texas, igual que fa 16 anys, igual que a Sud-àfrica 2010, i tot perquè Portugal també va resoldre la seva eliminatòria amb una mica més de patiment que Espanya. De fet, va haver de remuntar la diana croata d'Ivan Perisic, perquè amb dos gols de Cristiano Ronaldo i de Gonzalo Ramos, de cap, va classificar a Portugal per aquesta ronda de vuitens de final. Amb polèmica, perquè a Croàcia li van anul·lar un gol ja al temps afegit. El seleccionador portuguès, el català, Roberto Martínez.
2: Claro que ahora, en un mundial, precisamos de mejorar en todos los juegos, aspectos que precisamos de utilizar bien, mas acho que un día para estar muy orgulloso dos nuestros jugadores, el juego fue fantástico para el adepto en general, y para los nuestros portugueses un día muy feliz y de orgullo por el significado del juego también.
1: Deia que era especial la data perquè tot just avui es compleix un any de la mort de Diogo Jota, l'exjugador del Liverpool i de la selecció portuguesa, i els seus companys li van voler rendir un homenatge. Menys història va tenir el duel al BC Place de Vancouver entre Suïssa i Algèria. Els europeus van accedir a la propera ronda derrotant els nord-africans per 2-0 i ja esperen rival, el que sortirà del duel entre Colòmbia i Ghana, que es disputa a 3:45 de la matinada. Abans, a les 12 de la matinada, hora catalana, buscarà segellar l'accés als vuitens la campiona del món, l'Argentina de Leo Messi. Sempre és bona hora per veure l'astre argentí. A priori, és l'enfrontament assequible, Cap Verd, és una de les 9 africanes classificades pels setzens. És veritat que ja va oferir resistència primer a Espanya i després a l'Uruguai, però no hauria de ser un obstacle realment interessant per la selecció albiceleste. Tot i així, no se'n refia el seu seleccionador, Lionel Scaloni.
3: Es un equipo que no ha perdido, incluso en algunos partidos merecido contra Arabia, yo creo que mereció ganar. Contra España y Uruguay a lo mejor, bueno, sufrió un poco más, pero se defendió bien, los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra. Y tienen jugadores de buen pie y no están de casualidad, hay que respetarlos y eso haremos.
1: Ja et dic, es presenta com un dels partits més desigualats d'aquests setzens de final de la Copa del Món, que ens estan deixant partits absolutament trepidants. D'altra banda, deixant de banda el Mundial en clau Barça, 3 apunts del mercat de fitxatges. El primer és que l'entrenador de l'Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, ha trencat el seu silenci sobre la seva estrella, sobre Julián Álvarez, que fa uns dies va explicar que li havia demanat un traspàs al seu club. Va dir públicament que volia canviar d'aires després de només dues temporades al conjunt colchonero. I ahir ESPN, el mateix Simeone, ha tirat d'optimisme i ha explicat que tot s'acabarà resolent.
4: El mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid tiene números extraordinarios, tuvo una continuidad muy buena, ha generado dentro del equipo cosas de futbolista diferente y bueno, nosotros estamos muy contentos con el trabajo. Yo no puedo decir nada más de lo que te estoy contando de él porque se ha comportado bien como persona, es un chico que ha trabajado de la mejor manera siempre para el bien del equipo y las cosas se van a resolver como siempre se han resuelto en la vida.
1: Un que canviarà d'aire segur és Marc-André Ter Stegen. Jugarà cedit a l'Ajax de l'Eredivisie, que entrena Mitchell a partir de la propera temporada. Ja hi ha principi d'acord entre les tres parts i, segons apunten diverses informacions, el club neerlandès es farà càrrec d'un 10% de la fitxa del porter alemany. L'overbooking a la porteria, per tant, es va resolent perquè també és oficial que Diego Cochen jugarà cedit al Lyngby la propera temporada. El club danès se'l podria quedar en propietat si paga 1,5 milions d'euros a final del curs vinent.
5: La tecnología alemana es sinónimo de excelencia y en Neumáticos Continental esa excelencia se traduce en seguridad. Disfruta de un control absoluto y una fiabilidad que solo la calidad alemana puede darte. Elige Neumáticos Continental. Tu seguridad, nuestra prioridad.
6: Próximo destino, Toledo.
7: El sábado 4 de julio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde Toledo. Descubriremos Primada, la gran exposición que conmemora el octavo centenario de la construcción de la Catedral de Toledo. Una ocasión única para acercar

0: demarcacions. Salinas i Rubio també estan en la carpeta de sortides. Tenen mercat, però són operacions encara per escalfar. Grajera i Pablo Ramón tampoc entren en la planificació de la nova temporada. El migcampista ha rebut l'interès d'algun club de segona, però la seva fitxa és, hores d'ara, un problema a negociar. L'Espanyol voldria un traspàs, però no té moltes portes obertes per aquesta opció. El defensa segueix al punt de mira del Racing de Santander, on va jugar cedit la passada temporada. I tres canterans com Antonio Roca, Jofre i Rubén Sánchez tenen també un interrogant posat respecte a la seva continuïtat. Roca és qui més números té per sortir, ja que ell mateix jugador vol tenir més minuts que la temporada anterior i amb tot el que es vol signar aquí ho tindria molt complicat la propera. Dilluns, tornada a l'escola, molts deures encara per fer de cara a l'inici del curs 26-27.
1: El Comitè Estatal d'Emergència ha activat els protocols d'actuació per ajudar la població afectada pel terratrèmol devastador registrat a Veneçuela. Des d'Onda Cero i el grup A3 Media ens sumem a aquesta iniciativa per donar suport a la recaptació de fons destinada a cobrir necessitats urgents com aigua, aliments, refugi, atenció mèdica i sanejament. Pots col·laborar-hi enviant un Bizum al codi 02076-02076 o a través del web comiteemergencia.org. La teva ajuda és essencial. En una emergència com aquesta, cada minut compta i cada aportació pot salvar vides.
2: La tecnología alemana es sinónimo de excelencia y en Neumáticos Continental esa excelencia se traduce en seguridad. Disfruta de un control absoluto y una fiabilidad que solo la calidad alemana puede darte. Elige Neumáticos Continental. Tu seguridad, nuestra prioridad.
3: El verano está para olvidarse de todo, de la rutina, del trabajo, del cole, del estrés, de las cuotas.
4: Eso, si eliges comprarte un Citroën como el mío.
5: Con Verano Citroën cambiar sienta bien. No pagues cuotas hasta noviembre en toda la gama, financiando con Stellantis Financial Services, solo este mes. Citroën. Consulta citroen.es.

0: la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: Gairebé la rima, 9 i 29, i comencem la pròrroga a la brúixola de Radio Estadio Catalunya. Què ens deixa aquest divendres 3 de juliol al marge del futbol, José Agustín?
2: Tot a punt perquè demà es celebri la primera etapa del Tour de França 2026 pels carrers de Barcelona. Una etapa contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres que finalitzarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i que, com a gran novetat, no donarà un temps únic per tot l'equip, sinó que cada corredor tindrà el seu temps individual. D'altra banda, novetats a la secció de futbol sala del Barça. El pivot brasiler Fitz deixa el club barcelonista després d'arribar a un acord per rescindir el seu contracte que tenia fins al 2027. I Lucas Granda renova amb el club blaugrana fins al 2029, sortint cedit per jugar la propera temporada a Indústries Santa Coloma. Per últim, la selecció espanyola de bàsquet ja es troba a Geòrgia, on jugarà diumenge contra el combinat local en partit corresponent a la classificació pel Mundial del 2027 a Qatar. Ahir, els de Chus Mateo van superar en claredat a Dinamarca, 109-81, amb 20 punts per Pierre Oriola i 11 per Joel Parra.
3: Un gran número de persones han perdido la vida en Venezuela y se prevé que la cifra aumente. Muchas están heridas y se han quedado sin hogar. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia Español podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Tu ayuda

0: urgente puede salvar vidas. Envía Bizum al 02076 o entra en comiteemergencia.org.
1: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
2: A la brújula de Radio Estadio, els quatre gats. Víctor Llucià.
3: La vida ens du per camins insospitats, ens posa davant de circumstàncies impensables. Això succeeix, pot semblar un tòpic, però és tal qual. Només així s'explica que un amant de l'alpinisme pateixi un gravíssim accident, estigui un mes en coma, hagi d'aprendre a caminar de nou i anys després faci travessies de 34 quilòmetres nedant. Aquesta història no l'explica un llibre de ciència-ficció, és una història real, la que explica La travessia infinita, editat per Ara Llibres. I aquesta nit tenim a l'estudi atapeït perquè ens visita el Jere Mateo, el protagonista de la història que avui ens ocupa. Què tal, Jere, com estàs?
4: Hola, encantat d'estar aquí.
3: I també l'Adam Martín, periodista i escriptor. Què tal, com estàs, Adam?
5: Hola, què tal? Atapeït ho dius per ell, perquè ocupa molt l'espai.
3: és veritat. No, tots dos, tots dos. Perquè és un llibre escrit a quatre mans, no? Com ha estat una mica el procés?
5: Sí, bàsicament el llibre està basat en entrevistes que hem anat fent, o que vam anar fent, perquè ja fa una mica de temps que vam fer el llibre, i converses, bàsicament, i aleshores, a partir del que ell m'explicava, doncs jo afegia una mica... Era una mica complicat, perquè ell m'explicava les coses que li passaven pel cap i les coses que van passar realment, i jo a partir d'aquí havia de fer un llibre, no? I aleshores m'havia de posar una mica en el seu lloc i barrejant allò que ell m'havia explicat més el que jo pensava que podia haver pensat, sentit i tal, és com es fa el llibre, no? Però sí, és a quatre mans, total.
4: Sempre que es presenta l'Adam, diu que és escriptor i periodista, i jo afegiria i psicòleg. Com a mínim des de que vam fer aquest llibre, perquè a l'inici era tot molt caòtic i ell va aconseguir posar una miqueta de coherència a tot el meu relat, sí.
5: De fet, ens vam conèixer pel llibre. O sigui, ell i jo ens coneixíem de retruc d'haver nedat al mateix mar, diguéssim, algunes travessies, però no ens coneixíem. I com que ens vam conèixer a partir del llibre, pràcticament ja la segona conversa ja va ser... Parlem del llibre, no?, una mica. Però converses en vam tenir, jo què sé, quants en vam tenir? 8, 9, 7?
4: Sí.
5: Al principi era, ah, no, 45 minuts i una hora. Què va? Estàvem dues hores 30. Perquè les sessions de psicòlegs són molt
3: llargues. Hi ha bars que continuen oberts gràcies als cafès i al que heu pres,
5: sí,
3: eh?
5: Sí, vam dinar, vam fer cafès, vam esmorzar, vam fer de tot.
3: A veure, Jere, traslladem-nos fins al 14 d'abril del 2015. Estàs escalant el Mont Blanc d'Utacul, un cim dels Alps, més de 4.000 metres, amb el Salvi, el teu amic, pateixes un accident fatal. Aquest accident li provoca la mort d'en Salvi, després de patir una caiguda, no?, 100-150 metres, ja et dic, en aquest món d'Utacul. Et despertes més d'un mes després a l'hospital, més d'un mes en coma.
4: Sí, quan em fan la pregunta torno allà, perquè ja suposo que forma part del trauma, que encara tinc sentiments ancorats allà, i sí, jo desperto els primers dies. Sí que és cert que el llibre se'n parla una miqueta, però per posar en context, jo desperto que el meu cervell no funciona ni molt menys. De fet, la primera setmana d'espert no recordo absolutament res. M'han de repetir les coses constantment, i sí, ja quan prenc consciència del que ha passat és a partir de que pregunto i recordo que havia anat amb el Salvi i em diuen que havia mort a la caiguda.
3: Què t'expliquen o què tu recordes d'aquells dies?
4: Sí, ja sóc un caos després de l'accident, imagina't jo després. Pensa que jo no retenia la informació. O sigui, jo podia preguntar una cosa, em responien i acte seguit tornava... El meu cervell anava al 10% del que va ara, llavors era el record que tinc, sobretot és de l'amor i de por. Amor perquè en aquell moment era molt primari, i l'amor de la meva família al meu costat, i por de la incertesa, no saber que, ni què havia passat, perquè no ho recordava, ni què estava per venir.
3: Les seqüeles segurament no són superevidents a vista des de fora, és cert que has de caminar amb un bastó, però a què et condiciona, o quines són les seqüeles 10 anys després de l'accident, què és el que condiciona la teva vida quotidiana?
4: Físicament visc amb dolor crònic, sobretot especialment de cintura cap avall, per totes les fractures que vaig tenir. Això, en certs moments, com ara quan ve canvi de temps, doncs la deambulació em costa bastant, i a nivell cerebral no es nota molt, però control de la impulsivitat, control de les emocions, memòria... El meu cervell no funciona ni molt menys com funcionava abans.
3: Mm-hmm. En el llibre ho deixeu... És evident, perquè tu hi ha un moment que esteu asseguts en un bar i li preguntes, ara mateix, quin és de l'1 al 10 el teu nivell de dolor, no? I et diu, no sé si... 7, per exemple, i és un moment on esteu els dos relaxats i prenent alguna cosa.
5: Sí, estàvem tan
3: tranquil·lament. No som coincents, no, segurament?
5: No, però és que el més fort no és el dolor que sent el Jere quan està assegut ara mateix, no? El més fort és el dolor que sent quan està nedant. Uh-huh. Escolta, jo també faig aigües obertes, i jo no faig aquestes megadistàncies. Allò, la que sento una mica de dolor, jo em començo a preocupar, jo començo a pensar que alguna cosa no funciona, dius, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ell, el seu punt de dolor basal ja és... molt més elevat que el meu després de 10 quilòmetres nedant. Mm-hmm. O sigui que el seu punt de partida és aquest. Per tant, això diu encara més de la resiliència que té i la capacitat per suportar el dolor que té nedant 34 quilòmetres, no?
3: A veure, en quin moment descobreixes la natació? Crec que és el Goodman amb la Maria, que és la teva entrenadora, i al principi no pots fer ni una piscina. O sigui, no et veus capaç. Sí que ho podies fer, però no t'hi veus capaç.
4: No, és una de les coses a les que... ens hem d'enfrontar la gent que adquirim discapacitat és el fet de tenir molts prejudicis i sempre creus que no podràs fer moltes coses, i la Maria és fonamental a la meva vida perquè m'ensenya que hi ha límits, però que els hem de trobar, que no podem renunciar abans d'intentar-ho. I això és el que em connecta un altre cop amb l'esport, amb posar-me reptes bèsties, en aquest cas amb la natació, perquè els altres esports no em donaven aquestes emocions, i el que m'ha portat fins aquí, sí, sí.
3: És traslladable l'amor per la natura, per l'alpinisme, per la muntanya, amb l'amor per l'aigua? És a dir, són dos medis que...
4: Són
3: molt diferents en el sentit més físic de la paraula, però després els sentiments que tens...
4: Jo, les emocions que tinc quan haig de fer una travessa de llarga distància com la que faig ara actualment, és exactament el mateix. Canvia l'entorn, el medi, però tot, la preparació, el repte amb tu mateix, el contacte amb la natura és la que mana, no manes tu, tot exactament igual que la muntanya.
5: Ja meduses.
4: Sí, I molt grans.
3: I balenes en algun moment? O...
4: Sí, taurons. Aquest estiu vinent ens trobarem segurament taurons. Sí, sí.
3: Ara aprofundirem en aquest repte, però també crec una cosa, després de llegir el llibre, planteja més dubtes, et fa més preguntes, perquè el Jere se les fa, de les respostes que dona, segurament, no? O sigui, no és un llibre, em refereixo per donar una lliçó...
5: No, és que jo vaig fer un esforç.
3: No intenta... És una mica aquest objectiu, llavors.
5: Jo vaig fer un esforç molt gran perquè no fos un llibre ni moralitzant, uh-huh, ni alliçonador, ni que fos exemple de res, però això va ser cosa meva, però vam coincidir amb això, sense parlar-ho, realment... Perquè és una cosa que crec que vaig captar, sense que ell m'ho digués, després sí que n'hem parlat i tal, però sense que ell m'ho digués vaig veure... Aquest tio no vol ser model de res. Uh-huh. Aquest tio no vol dir, jo sóc capaç, per tant, tu també. Cada persona és una illa, uh-huh, cada persona és una vida, cada persona és un món, i cada persona fa el que pot, i el que vol, i el que és capaç de fer. I la lliçó que sí que crec que es pot aprendre de tot plegat és, i potser tots plegats podem fer una miqueta més, però dins de les nostres possibilitats, no? I a la vida més... No hi ha respostes, pràcticament, enlloc. Tu veus una sèrie, veus una pel·lícula, tot queda tancat, el dolent acaba a la presó, la trama secundària s'ha resolt, tot plegat, però a la vida això no passa, no? I aquest és un llibre sobre la vida, i no podia ser tot perfecte i quedar tot tancat.
4: És molt frustrant quan tu estàs o sigui, qüestiona't si algú et diu el que has de fer, uh-huh, com un dogma, perquè a Goodman és molt frustrant quan estàs al principi de la rehabilitació, en què tots són dubtes, que vingui algú i et digui has de fer això perquè et funcionarà, perquè, com deia ell, cadascú és una persona... I jo ara, com a mi em frustrava molt, intento no fer això, perquè el que a mi m'ha funcionat... Me'n recordo una vegada a una xerrada a un institut que em va venir un noi i em va dir però què faig jo si no sé nedar? Troba el teu camí, que el trobaràs, no de ser nedant.
3: Un dels meus capítols preferits, segurament també, perquè és molt breu, però és superintens, el de l'habitació fosca, no?
5: Sí.
3: Jo crec que t'obres allà... El concepte és que és una habitació on no deixem entrar ningú, tots tenim una mena de pantalla al davant. Aprofundeix sobre l'habitació fosca.
4: Sí, li vam posar el nom a la vegada que parlàvem amb el... I ell ho va entendre també, perquè al final ell també neda aigües obertes. Quan tu portes el teu cos al límit, el cervell és qui intenta prendre el control al cervell, entenent-ho com una cosa externa, diferent.

0: a nosaltres mateixos, que et diu fora d'aquí, i quan sobrepasses això, entres a un espai on estan tots els teus dimonis, les teves pors. Li vam posar l'habitació fosca perquè l'espai de la merda quedava molt lleig com a títol.
1: I... ha jugat un millor ganxo, segurament. Però...
0: segurament. Allà és on està tot pendent per arreglar, i és cert que cada cop que faig una travessa, quan més dura és, més merda trobo a dins, però surto molt més reforçat quan acabo la travessa, i per això és tan important per mi la natació i aquests reptes.
1: Necessites, no sé si sentir dolor, però al final és la teva benzina, la teva gasolina per...
0: Sí, això és una cosa que va trobar l'Adam, perquè jo li anava fotent el rotllo, i al final, quan ho vaig veure escrit, vaig dir...
1: és tal qual el que sento, no?
0: Era això el que volia dir. Però sí, al final, portar el meu cos al límit em connecta amb el Jere dels primers dies a l'hospital, em fa recordar què va passar i em fa recordar per què faig tot això des d'un punt de vista emocional. Em connecta amb tot allò. Llavors, connectar em dona energia per continuar. Sí,
2: Sí, això és la cosa... jo crec que la cosa més maca del llibre, segurament, no? I la cosa més difícil d'entendre, potser... que és que, i que pot ser una cosa i la contrària alhora. O sigui,
0: així sóc jo, sí.
2: Clar, l'accident és una cosa desastrosa. La tragèdia més gran que li pot passar a una persona, no?, que es mori el teu amic, però també és la gasolina que fa que tiri endavant. Ell no està fugint de l'accident, sinó que està anant cap a l'accident cada vegada, perquè ja hi ha coses que li serveixen, d'alguna manera, per honorar la memòria del Salvi, segurament, però després també per seguir, per tirar endavant, no? Si et quedes al sofà i només estàs pensant que ets un desgraciat i que t'hauries d'haver mort tu, que això també ho pensa, però no només pensa això. Pensa moltes altres coses, perquè les persones són complexes, no? Però si s'hagués quedat al sofà seria una piltrafa humana, el Jere, segurament. Sí. Però la cosa és aixecar-se i fer qualsevol cosa. Ja no cal que sigui nedar, és igual, macramé, però...
1: sí, sí, no has de nedar 40 quilòmetres
0: sisplau, al mar. Que cadascú faci
1: No és recomanable, tampoc.
2: Sisplau, nens i nenes, no ho proveu a casa. Sobretot perquè no teniu 40 quilòmetres de mar, però...
0: correcte.
1: Què és el Seven Oceans? A veure, és una bogeria que han fet molt poques persones a...
0: sí, 35, crec que...
1: 35 persones a la història de la humanitat, imagina't. Sí. En què consisteix?
0: Això són 7 estrets que l'Organització Mundial d'Aigües Obertes va establir que eren els 7 estrets més icònics del món, i que qui els fes seria un gran nedador d'ultradistàncies. I jo, quan vaig començar a nedar en aigües obertes, que això a l'Ocean 7 era, ni ho tenia clar, veia que la gent, quan em veia, només veia el meu accident i la meva discapacitat, i era una cosa molt frustrant. I com sempre a la vida... sóc un flipat, sempre ho dic, vaig trobar aquest repte i vaig entendre que si feia aquest repte podia demostrar a la gent que la meva discapacitat no deixa de ser una característica més de la meva vida, que hi ha coses de la meva discapacitat que em fan més capaç de fer l'Ocean 7, i que quan ho acabés podria tenir certa autoritat com per dir als altres que deixessin de mirar el que no puc fer i veiessin tot el que puc fer.
1: I hi ha un punt d'ego, també, és a dir, de satisfacció personal.
0: Sí, però no és el que més em motiva. Hi ha el repte d'aquest estiu al Canal del Nord, on les aigües, el moment més calent van ser 15 graus.
1: Claro.
0: I amb meduses gegants, i bueno, va ser tot molt divertit. Quan estàs nedant allà, el teu ego no és el que t'empeny, perquè hi havia altres nedadors que els va portar l'ego i els van acabar sortint per hipotèrmia. Has de tenir un per què. I el meu per què, com deia abans l'Adam, que no s'oblida mai dels detalls importants, jo nedo per canviar una miqueta la percepció de la gent, i també com un record, i és el moment en què sento més a prop el Salvi. Llavors, allà l'ego se'n va a la merda parlant en plata, però hi ha un punt d'ego també, si no, no ho podria fer.
1: Ja has completat els 3 europeus, el de Gibraltar, fàcil, no?, 14 quilòmetres, podríem dir, a l'abast de qualsevol persona, més o menys.
2: Molta gràcia, m'han convidat, igual el torno a fer, no ho sé.
1: 14 quilòmetres, bé. El Canal de la Mànega, que ja s'amplia a 34, i el Canal del Nord, al que et referies, entre Irlanda i Escòcia, de 34, també, gairebé. Ets el primer català a completar-ho, per cert. Per la resta, Adam, tu el veus capaç de completar els 4 que queden? Nova Zelanda, Gibraltar, el Japó i a Hawaii.
2: Clar que el veig capaç, sí, perquè... Aquí és important, la distància és, clar, és un element significatiu, però sobretot són les condicions en les que nedes el que marca el repte, no? Perquè també estàvem d'alguna forma dient Gibraltar, va, bueno, sí, són només, entre cometes, 14. Sí, sí. Vull dir, que jo podria nedar això, no? 14, no, si fos només 14 quilòmetres, ho podria nedar. Però no és només això, són els corrents, és la temperatura, és les condicions del mar, són moltes coses, no? Però jo veig molt, molt capacitat, perquè és el que l'empeny, i perquè si algú té cap per això, és ell. I després perquè, és una cosa que ell l'acaba de comentar, no? La seva discapacitat és un avantatge, que això a la gent li costa ni que entendre, en alguns aspectes, no? Per exemple, suportar el dolor, uh-huh. No? Si tu mai has de suportar el dolor, a la que tens un dolor de 4, dius, ai, ai, ai. Clar, ell està acostumat al dolor. I en aquest sentit, és un avantatge dins de l'aigua, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Vull dir que va dopat. Va dopat.
0: No m'ho acceptaran.
1: Clar, no, te'l donaran per invàlid. Sí.
2: No, però val la pena redefinir el concepte de discapacitat, no?
1: Sí,
2: perquè,
1: sí, sí.
2: Per què? En quin context? Fent què, no?
1: Abans d'acabar, i si em permet l'Adam de fer un petit spoiler del llibre, ara que ja va bastant bé, després d'un any i mig de publicació, i és resoldre qui són l'Eric i el Pol. Apareixen, ostres, sí. Apareixen a la part final del llibre, però realment han estat presents des del principi, el que passa que, gràcies, no sé si també a la teva tasca com a periodista, de recerca, de posar context al llibre, doncs descobreixes qui són dues persones tan i tan importants com l'Eric i el Pol.
2: Clar, aquí hi ha el de sempre, no? El Jerem explica coses i jo les haig de contrastar perquè pot ser un senyor que s'ha inventat tota la seva vida,
1: sí, sí.
2: No? Com ha passat algunes vegades amb gent que ha estat en camps de concentració, per exemple, no?
1: Oh, mira.
2: Llavors jo anava més o menys contrastant el que m'explicava, amb la mesura del possible. També vaig trucar a França, a la policia, on vaig mirar correus, perquè sí, sí, això va passar. Val, d'acord, això va passar. Llavors em diu, a mi em van salvar la vida els gendarmes, no? Mm. Uns gendarmes que estaven per allà escalant i tot plegat, i dic, ah, perfecte. I clar, després vaig començar a buscar, perquè és el que hem de fer, que ens oblidem que els periodistes hem de fer això, i un dia, no sé per què, segurament per sort, vaig ensopegar un blog d'un noi, que era l'Eric, no? Que deia que havia vist un accident i que havia assistit a un accident als Alps a la mateixa època, al mateix dia, més o menys a la mateixa hora. Dic, home, és que no pot... O sigui, ha de ser
1: massa
2: això.
1: Casualitat.
2: Jo us vaig escriure a aquest noi i li vaig dir, escolta, pot ser això, tal, tal, tal... I aleshores, el Jere, quan jo... Eren les 10 de la nit.
1: Sí, ho descriu també al llibre, sí. Sí.
2: Jere, estàs assegut perquè, clar, jo li vaig dir que la persona... Les que li havien salvat la vida, unes altres persones, que hi ha dues persones al món que ell no coneixia... que són les que li van salvar la vida realment.
1: 8 o 9 anys després de...
2: Exacte. I que el van tractar d'entrada, que van trucar a l'helicòpter, que a més tenien certs coneixements sobre el que s'havia de fer, i gràcies a ells, ell ara és aquí. Perquè si no, s'hauria mort. Perquè la quantitat de sang que va perdre, de fet, és un miracle que estigui viu, fins i tot amb la intervenció d'aquests dos, no? Al marge de tot això, que és maco d'explicar, però clar, a mi com a periodista em va semblar meravellós, no? Perquè dius, bueno, ja no és només transcriure el que diu una persona, no? Sinó que és anar una mica més enllà, no?
1: No sé, algun sentiment que tinguessis quan t'ho va dir l'Adam? Vas haver de seure clarament.
0: És de les poques vegades... sóc una persona que mai es queda sense paraules. Si ha de parlar, parlo. Però allà va arribar un moment que era conscient que estàvem parlant, li vaig dir, puc trucar, i estava parlant i no estava dient res, li vaig dir, ja parlarem, penjo, perquè casualment el dia següent o dos dies després tenia les 12 hores que vaig fer per la marató de piscina, uh-huh. I sabia que aquelles 12 hores aprofitaria per endreçar una miqueta els meus sentiments i les meves emocions, i sí, sí, va ser un moment... Bueno, d'aquells que marquen.
1: Doncs, si voleu, un llibre que no pretén donar lliçons, que explica la relació d'una persona corrent amb la natura, ja sigui l'aigua, la muntanya, una història també d'amor, de valentia, de record, d'explorar els límits d'un mateix, doncs gairebé se us faran curtes les 170 pàgines de La travessia infinita, que a més tenen alguna foto que és realment impactant. Jere Mateo i Adam Martín, un plaer haver-vos tingut avui als Quatre Gats.
2: Moltíssimes gràcies per haver-lo llegit amb tant d'amor.
0: Moltes gràcies.
3: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
4: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
5: Parece sencillo, pero se tarda meses.
4: ¿Cómo?
5: Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo. Tu cuerpo sigue aquí, pero tu cabeza lleva días en la playa, pensando en agua cristalina y en no saber ni qué día es. En Atrápalo tienes destinos como Riviera Maya.